0: quiero, te quiero y la verdad es que te amo.
1: Es que no se convierta acá, que he hecho un mes importante que más pasada a la mi vida, ¿no? Pero que aquesta morca, tots dos en tiempo, es que duri per sempre. T'estimo moltíssim.
0: Bueno, quiero decirte que te quiero mucho y que eres lo mejor que me ha ocurrido. Un beso.
2: Luis Rodríguez.
3: I espero que llegeixis tots els meus poemes, els contes per nanos, eh? I les noves novel·les, eh? Àngels, no tinguis por, eh, maca? Et trucaré.
4: A momentos, l'audiència és l'autèntica protagonista. Són moltes les trucades, les històries, les vivències que es comparteixen en antena, creant l'ambient precís perquè l'oient es sinceri i aprofundeixi sobre qualsevol tema que hagi escollit lliurement.
5: Momentos, el programa que t'escolta i et comprèn.
4: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu. Momentos.

0: després que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento muy llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya enmig d'un clima de màxima tensió amb el govern i comencen a tallar carreteres com la C32, alguns accessos a Barcelona, estem parlant de la Ronda de Dalt o la Gran Via a l'Hospitalet, fet que, per cert, ha provocat moments de tensió amb alguns conductors. Aquest era el moment en què tallaven la Ronda de Dalt en concret. A les reivindicacions habituals sobre reducció de ràtios, manca de recursos i sobrecàrrega de feina, també s'hi suma la decisió de molts claustres de replantejar activitats clau del final de curs, com ara colònies, sortides o fins i tot els treballs de recerca de batxillerat. Els sindicats denuncien que el conflicte fa massa temps que s'arrossega i asseguren que les negociacions amb el Departament d'Educació continuen encallades. A tot això, la consellera Esther Niubó assegura que allargarà la mà als sindicats convocants a la vaga de cara a la reunió que mantindran aquest dijous.
1: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: La d'avui és la primera aturada del tercer trimestre d'un calendari de 15 jornades de vagues a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Una de les principals novetats és la incorporació avui dels docents de l'escola concertada. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:51 d'un dimarts de més calma al matí pel que fa al temps, però que es complicarà a partir de migdia. Creixeran les nuvolades i també arribaran les pluges que seran intenses a bona part de Catalunya, però especialment i durant la tarda a les comarques de l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els Dos Vallès. Protecció Civil, de fet, ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions. La temperatura màxima avui serà similar o lleugerament més alta, es mourà entre els 21 i els 25 graus. Tenim ara a Barcelona 17 graus, a Tarragona 15, 11 a Lleida i a Girona i 6 a Andorra a la Vella. I sapiguem també com estan afectant aquestes mobilitzacions de professors a la mobilitat de Catalunya. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts. Continuem pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat que ara mateix ja ens deixa diverses calçades tallades en diverses vies. Ara mateix tenim un tall en els dos sentits de la marxa a la Ronda de Dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat. També tot plegat ens deixa aturades, recordem, de més de 10 quilòmetres, sumant el tall que també es fa per Gran Via. També tot just fa uns instants ens afegim nous talls, una a la C32 a l'altura de Mataró, en sentit Barcelona, que obliga a obrir un desviament per la N2. També tenim un tall a la C31 amb 2 quilòmetres d'aturades en els dos sentits de la marxa a l'Hospitalet de Llobregat. Ara mateix també s'acaba just de tallar la C17 en sentit nord a l'altura de Mallà, provocant 1 quilòmetre de lentitud. Per altra banda, ara mateix també parlem de fortes retencions, sobretot al vessant Vallès, amb moltes cues a la AP7 des de Sant Cugat en sentit nord fins a Cerdanyola o en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. Per altra banda, també tenim retencions per la C58 que fins al Nus de la Trinitat hi ha força col·lapse des de Sant Quirze. Des del Llobregat també tenim moltes cues ara mateix en direcció Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. Per les vies costaneres també lentitud de fins a 4 quilòmetres des del Prat i Gavà en sentit nord. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca. Sin gafas. Primera visita gratuita informativa. 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
0: I avui, al llarg de la nostra programació, us parlarem d'una realitat que afecta aproximadament el 3% de la població, la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica. A Catalunya es calcula que hi ha unes 160.000 persones afectades de fibromiàlgia i prop de 38.000 amb síndrome de fatiga crònica. Moltes d'elles, com la Gemma Banyeres, es veuen obligades a deixar la feina i a modificar completament la seva rutina.
4: Jo tinc una incapacitat total. Vaig reclamar l'absoluta perquè jo em veig incapacitat totalment per treballar. Actualment porto des del mes d'octubre sense sortir de casa, bàsicament, i amb molts dolors al cos, i m'han denegat l'absoluta. O sigui, em diuen que jo puc seguir treballant amb normalitat, que això no és una malaltia incapacitant i que puc fer vida normal, i no és així.
0: I és que avui es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. I també t'expliquem que la dona que va ingressar dissabte a l'Hospital Clínic i va donar negatiu d'antivirus en una primera prova PCR continua asimptomàtica i es troba bé. Així ho ha explicat el doctor José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Centre, que també ha detallat que, tal i com estableixen els protocols, la pacient continuarà en observació. I si es manté sense símptomes, aquest dissabte se li farà una segona PCR.
5: Si sale la PCR es negativa, que es lo más probable, lo que marca el protocolo es que después de ese, digamos, PCR negativa, se valorará en conjunto cómo hacer el aislamiento. Se ha de seguir el aislamiento, hay varias formas de hacerlo, por ejemplo, la OMS reconoce que podemos hacerlo domiciliario, hay otros países que lo están haciendo de manera diferente, pero se realizará un aislamiento y un seguimiento clínico y una monitorización de síntomas durante más o menos 42 días.
0: Temps ja pels esports. Víctor Navarro, molt bon dia.
6: Bon dia. El Girona aconsegueix un punt a Vallecas amb un gol d'Estuani al minut 90, després que el Rayo marqués amb Alemão al 85. Amb el punt dels de Mitchell, l'Oviedo baixa a segona divisió i es queden en 39 punts, marcant la salvació a dos del tercer lloc per la cua. Estan empatats amb l'Espanyol, Mallorca i Elche, per ser el conjunt blanquiblau que ha presentat a Monchi com a director general esportiu. I el Barça, que ha celebrat la rua pels carrers de Barcelona amb 750.000 culers, xifra de la Guàrdia Urbana, celebrant la Supercopa d'Espanya i la Lliga. Protagonisme per Chesney, qui se'l veia fins i tot fumant al capdavant de l'autobús descapotat acompanyat d'un Lewandowski que ha gaudit de la que podria ser la seva darrera rua, donat que acaba contracte el dia 30 de juny i encara no ha comunicat si continuarà el Barça o no. Qui segur farà és Hansi Flick, del que el Barça ha arribat ja a un acord verbal per renovar-lo fins al 2028 en funció a una temporada més. Avui, rodes de premsa prèvies de l'Espanyol Athletic Club i l'Alavés Barça, per tant, parlaran Manolo González i Hansi Flick.
7: Herrera a COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
9: El càncer de còlon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de còlon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
10: Jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
11: Inscor, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En Inscor ofrecemos atención rápida. Te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
12: En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
13: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
7: Escuchas COPE.
14: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
0: Continua la informació Herrera en COPE. Molt bon dia.

0: fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica. Malalties massa vegades incompreses, silencioses, invisibles als ulls d'una societat obsessionada amb demostrar constantment que està bé, productiva i disponible 24 hores al dia. Com si descansar fos gairebé un acte revolucionari. Ja veus que hem tornat de la festa major i que estan passant moltíssimes coses. A nivell de meteorologia, què està passant? Doncs que ens acostem als 22 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. La mínima ha estat pràcticament de 11 graus, però ha estat, aquesta vegada no m'ho negarà, una festa major, un cap de setmana. Home, no ha passat per aigua molt abundant, però sí que ha estat un cap de setmana on hi ha hagut més estones de núvols i de quatre gotes que no pas de dia radiant com havíem tingut, per exemple, el mes d'abril. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, bona hora.
0: Bé, al final aquesta festa major sí que ha estat així, eh? No grans quantitats d'aigua, però bueno, el que ja es preveia, no?
1: Sí, més o menys, sí, perquè el mes de maig està fent d'abril.
0: Ah, sí.
1: I el mes d'abril va fer de maig.
0: Sí, sí, sí.
1: És a dir, de moment, les temperatures fins ara, les que portem de maig, estan per sota de les del mes d'abril.
0: Yeah.
1: Això no és gaire freqüent. Jo he estat mirant els 88 anys, algun abril que fos més càlid que maig, només he trobat un molt poc, per dos dècimes. El maig del 84 va ser extremadament fred.
0: Yeah.
1: Com va ser tant el més fred de la història de Lleida, pues l'abril, que no va ser gaire càlid, el del 84 va tenir dues dècimes per sobre del mes de març, però no és gens ni mica freqüent. Sembla que encara continuarem amb aquest ritme.
0: Per
1: comentar lo de les festes, el dia 9 de març va estar ennuvolat, només se va arribar a 20. El dia 10 va caure aquella xàfec i tempesta de curta durada durant la tarda, 4,4 litres, i ahir va ser el dia tal vegada millor, perquè gairebé va arribar a 25 graus. El que està costant arribar a 25 graus.
0: Ja, és veritat.
1: Només el dia 1 de maig. I ahir 24,9, mentre que el mes d'abril van tenir 21 dies.
0: Sí, sí, clar.
1: Per damunt de 25 graus fins a 30, 31.
0: No, és el que dius, eh? Estem amb més de... O sigui, estem amb meteorologia d'abril, i a l'abril vam estar meteorologia de maig, però de la segona quinzena de maig, eh?
1: Sí, sí, sí. Sembla que esta setmana continuarà així. Les perspectives és, primer lloc, avui hi ha un avís molt elevat, però el que es veu fins ara molt elevat de risc de xafes i tempestes, d'una distribució i d'una irregularitat que no sàpiguen però que hauran les xafes més forts. Sembla que la probabilitat no hauria de ploure tant, però està dins de l'àrea de risc. Serien les comarques interiors, sobretot de Barcelona, i algunes de Girona, on podien rebre aquestes xafes i tempestes durant aquesta tarda.
0: Yeah.
1: No molta, que es diu convecció. Però la setmana, en vez d'anar tirant cap amunt, les temperatures aniran tirant cap avall.
0: Cap avall.
1: Però hem de comptar que la radiació solar és altíssima. És
0: un principi
1: d'agost, a la que te doni el sol, t'escalfes prou. Però les masses d'aire no venen del sud, com venien d'abril, no venen del nord d'Àfrica, com va passar el mes d'abril, però no són càlides. I aquesta és la tendència que tenim durant la setmana. Fins i tot sembla que cada dijous, divendres, dissabte, pues, podríem tocar fons. En quant a temperatures més baixes, no, gelades al Pirineu, no passa a la plana de Lleida, ni a la meitat sud, però amb prou feines arribarien a 20 o 22 o 23
0: Caram.
1: Graus.
0: Però...
1: perquè a la que toqui el sol, des de luego, el sol és fortíssim.
0: Armando, però dies de núvols o dies de sol?
1: De núvols clarianes, molt variable.
0: Per això també no puja la temperatura.
1: Estaria més ennuvolat cap al Pirineu que no pas cap a la meitat sud de Lleida. Hi ha vents, amb vents forts. Avui hi ha un avís, és que està l'avís del trobo encara de moment és molt exagerat, que podria ratxes de vent molt fort al pas d'una perturbació, pues, podria ser entre les 5 i les 8 de la tarda.
0: Uh-huh.
1: Seria això de algo ràpid que passaria ràpidament i més aviat aquí ja el risc és per ratxes de vent fortes que no pas per pluja, però
0: Això
1: no a sàpiga el que pot arribar a caure. Però avui n'hi ha un avís, tota Catalunya està sota un avís, no gaire important, però avís groc i les zones de l'interior de Barcelona, les comarques centrales, que podien afectar el Solsonès, algo de la Segarra, i les comarques interiors de Barcelona,
0: pues,
1: aquest risc de xafes i tempestes.
0: Estarem a la web.
1: Ja veurem què passarà, perquè de moment les tempestes estan per cada tallut. És a dir, han de vendre des de l'oest, estan una mica allunyades.
0: Vale.
1: De nosaltres.
0: Molt bé, Armando.
1: No sé el que passa. La incertesa continua sent una norma en meteorologia.
0: Sí, sí, sí.
1: Sobretot quan és tan dispersa i tan irregular. No una massa d'aire que ja es veu venir les típiques d'altres èpoques de l'any.
0: Molt bé.
1: El mar és així.
0: Armando, que tinguis bona setmana.
1: Bona setmana a tothom.
2: Con Tipo Directo, la última hora en Herrera en COPE.
3: Ahí va, Tipo Directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
5: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
6: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Hazte mutuero.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Llega el partido. Y gracias al split de aire acondicionado Daikin 1x1 de 2.201 frigorías, subirá la emoción mientras baja la temperatura por solo 623,20 euros. Y con nuestras tecnoventajas.
9: Vive el fútbol con las mejores ofertas en tienda web y app del Corte Inglés. La tienda oficial de tus emociones.
10: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
11: La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
10: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
11: Máster Universitario en Radio COPE.
10: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
12: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
13: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marís. El teu dinar o sopar en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular. Popular selecció de vins i caves. A Brases Assador. Al carrer Alfred Parenya, número 7. Reserves al 614-36-66-34.

0: vinga, que anem ja directes cap a la una de la tarda i ho farem amb la tertúlia dels polítics, com sempre, post Festa Major. Amb nosaltres avui està el Carlos Enjuanes del PSC. Carlos, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També l'Anna Florista del Partit Popular. Anna, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Xavi Estrada d'Esquerra, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: David Melé de Junts, bon dia.
4: Molt bon dia a tots i a totes.
0: I la Glòria Rico de Vox, què tal? Bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: A la Laura Vergés l'excusem, que ens han avisat que no, no podia arribar avui. Ja. Bé, com ha anat la Festa Major?
4: Molt bé, jo crec que molt bé, molt, molt, ens ha aguantat el temps, que era algo que no podem controlar. Bueno, ens ha aguantat, salvo una horeta allà, però jo crec que ha anat molt bé, estem contents, ha estat participativa, hi havia molta gent al, al carrer, especialment els dies que feia més bon temps, però estem, jo crec que satisfets de com ha anat.
0: La valoració del tema dels drons, perquè és la primera experiència i tothom en parla bastant bé.
4: Jo, el feedback que he tingut personal, aquí no hi ha una enquesta general, però ha sigut molt bona, i jo concretament el que penso és que té molt potencial a nivell de relat, del que pots explicar. Potser aquest any s'explicaven algunes coses o sortien algunes imatges, però ho pots utilitzar per explicar algo, perquè tens àudio, perquè tens imatge, i per tant té molt potencial.
0: Els altres, què tal?
6: A veure, jo crec que la Festa Major és un motiu per estar orgullosos. Va ser molt participativa, perquè a, cap, a qualsevol activitat que anessis hi havia molta gent, i em va cridar molt l'atenció la quantitat de criets petits que hi havia i cotxets. I ha sigut una Festa Major en la qual s'ha sabut combinar el que és la tradició, el que és la innovació en els drons, que una cosa no quita l'altra, i també el com la gent participa però utilitzant l'espai públic, perquè veure l'espai públic ple, que no sola els demés dies és una zona de pas, sinó que és verdaderament una zona de convivència i d'identitat i de la nostra singularitat lleidatana com que celebràvem la Festa Major, doncs de veritat que és un motiu d'orgull. I vaig veure que acaparaven totes les edats, com lo pot constatar el Carlos en lo ball de la gent gran a la llotja. Sí. Hi havia molta gent. A mi, jo disfruto veient la gent com balla, com escolta les habaneres, i al igual que, per exemple, pues, los nens com estaven allí embobilicats en los contacontes, no? I veure el correfocs. Pues, és un orgull de llei com de lleidatana veure que la gent participi, que s'ho passa bé.
0: A més, no hi ha hagut
6: incidència, no news good news.
4: Bueno, jo sé que volia comentar una cosa, perquè ja ho vam estar parlant, i vull dir, al final, sense treure cap tipus de mèrit a l'Ajuntament, a l'equip de govern, ni ningú, al contrari, jo crec que és una feina de tots i de tots. També és un reflex de l'activitat de les entitats culturals d'aquesta ciutat,
6: molt participatiu.
4: Perquè al final l'Ajuntament el que ha de fer és aquest, també aquest equilibri, al final a vegades és proposar i a vegades codirigir, però a vegades és ajudar i acompanyar el munt d'entitats que els hi fa moltíssima il·lusió, més enllà de lo professional i lo bé que fem les coses, que jo crec que hem de ser orgullosos, els hi fa molta il·lusió participar. De vegades entenc que la regidoria el que té és encabir totes les entitats que volen formar part del programa de la Festa Major, que volen formar part d'això, i jo sempre he dit el mateix, l'Ajuntament moltes vegades fa molt, organitza les activitats, però sempre he donat les gràcies a totes les entitats d'aquesta ciutat que fan de la Festa Major i de les altres activitats. Estem aquest mes de maig que no pararem, vull dir, ara fem ni un KitKat.
0: Sí, bueno, aquest... el mes de maig a Lleida ja se sap,
4: eh? Fem un KitKat entre...
0: Ja veníem de la Fira de Titelles, sí. Festa Exacte. Major, Moros i Cristians, i la plec, que és ja...
4: Què és la plec?
3: Un no parar, no? Tot i que hi ha gent que espera més la plec que potser la pròpia Festa Major, però vaja. Bé, estic d'acord amb el que s'ha comentat.
0: No és excloent una cosa de l'altra.
3: No, està clar, de gustos per tothom, i que tothom es senti còmode allí on creu que ha d'estar. Jo crec que ha sigut una Festa Major bastant participativa. Sí que és veritat, doncs, que més penso que l'última tertúlia també ho parlàvem, no? De que el cartell, per exemple, doncs, que s'oferia als Camps Elisis podia mermar una miqueta de l'assistència. Doncs potser sí que és veritat que l'assistència no ha sigut la que es podia esperar als Camps Elisis. I de fet hi ha un factor que tampoc és, no, que no és controlable, que és el tema meteorològic. Per exemple, doncs, el pregó que es va fer, no, diumenge a la tarda, estàs una miqueta de l'expectativa, doncs, de què passarà amb el temps. Després, com molt bé ha dit el Melé, de tota aquesta feinada que fan moltes entitats de la ciutat esperant, doncs, aquests dies tan significatius, no? Només Festa Major, el cap de setmana Moros i Cristians, etc, etc, i que malauradament estàs una mica amb l'ai al col fins a l'últim moment. Però també ens hauria de fer veure això, doncs, que potser cal planificar plans B, És a dir, no intentar buscar altres espais, doncs, perquè es pugui igualment realitzar. No sé, ara tenim un Palau de Vidre, ara ho dic tal qual, tenim un Palau de Vidre, tenim altres equipaments.
0: I després tindrem un nou recinte final, no?
3: Bueno, potser els drons, ara és la part final, potser els drons, utilitzaran els drons per anunciar aquestes promeses fantàstiques.
1: Bueno, jo estic d'acord en part estic d'acord que ha sigut molt participativa i que ha anat tot bé, i també torno a insistir, i sé que sóc una mica caprosa amb això,
0: que
1: en els Camps Elisis té raó el regidor d'Esquerra, que, o sigui, que potser hem de buscar algun grup conegut més, que
0: pues, un cap de cartell
1: que jo vengui. Crec que és que vengui, jo crec que és imprescindible, i més quan la gent té ganes, perquè està clar que la gent té ganes, han sortit al carrer, ha sigut molt participativa, ha anat tot molt bé, doncs què més vols? Uh-huh. Vull dir, a mi els drons pues no em semblen tan importants.
0: Vaig veure
1: l'espectacle, no? Una novetat, que està bé, totes les novetats estan bé, però crec que és més important ficar un cap de cartell molt atractiu. Val. Perquè la gent pugui venir a Lleida i conèixer Lleida, que és imprescindible.
0: Val, ara es posa sobre la taula, i ja ha passat, però és que jo crec que és ara quan se n'havia de parlar, el tema de la polèmica amb el Saúl Cravioto i el pregoner. Ho dic perquè jo diumenge vaig estar fent el bàsquet, toca treballar, i entro a nivell nacional per Tiempo de Juego.
6: Però van patir, van guanyar, però van patir.
0: No, sí, van guanyar. Però clar, a mi quan Paco González connecta amb mi, em diu, pues, minut i resultat en Lleida, tal. Oye, ¿qué pasó con Saúl Cravioto? ¿Qué pasa? ¿No l'estimeu, la ciutat i tal? Ostres, clar, se't queda aquella cara i dius, però caram, aviam, era moment per... Jo no dic si s'ha de dir o si no s'ha de dir, parlo del tempo. És a dir, si no estem d'acord a com se tria la persona que ha de fer el pregó, dos dies abans de que passi, no sé si era el moment oportú, perquè no es pot, bueno, a priori crec que és difícil de fer un canvi. Potser ara que ha passat és quan, escolta, parlem-ne. Tant Esquerra com Junts sou els que no us vau presentar el pregó.
3: Sí, és.
0: Per què?
3: Doncs comencem.
0: Per què? Per saber-ho, per explicar-ho. Ja ho sé per què, però ho dic.
3: Entenem, i jo personalment entenc, que quan es fa un pregó d'una festa major, el pregoner d'alguna manera ha de representar en el màxim consens possible, doncs, una ciutat. Aquí jo sé que s'ha aprofitat molt el debat per transversar o dirigir o manipular, o mirar cap a un altre costat. Res té a veure els mèrits esportius que pot tenir aquest senyor, només faltaria, allí estan, ha estat a moltes olimpiades, sigui Saúl Cravioto o sigui qualsevol altra persona de la ciutat de Lleida. I l'altra cosa és que ell va fer unes manifestacions públiques a les xarxes socials, tots recordem l'1 d'octubre, i evidentment hi ha moltes famílies que van, doncs, patir la repressió, que van, doncs, patir, doncs, aquests atacs als carrers, i això és obvi, això és notori, això és públic, i per tant, el que estem dient fa, doncs, que la gent pugui dir el que pensa, que s'hagi manifestat més de 20, penso que són entitats,
0: sí, 20.
3: En contra, doncs, que fos el pregó,
0: Però fet, clar, però ho van enviar dos dies abans del pregó.
1: Sí.
0: Dos dies abans del pregó. Aquí on va, jo no qüestiono si sí o si no, si, això no, és dos dies abans del pregó, se'n fa ressò, es comença a sentir a nivell, o sigui, a nivell de Catalunya, a nivell nacional, i ja saps que no es pot canviar el pregoner quan el pregoner se sabia fer 10 dies. Mm-hmm. Això deia David.
4: No, el que el pregoner, igual que el regisme, que això hi ha figures que no depenen de nosaltres, vull dir, si hagués passat per la comissió com una proposta i que nosaltres poguéssim debatre i la idoneïtat, doncs haguéssim estalviat tot aquest debat que ha servit per polititzar algunes postures dels uns i dels altres, i al final el que van fer això és moltes vegades, i sense ficar en dubte, sense cap mena, a més com a amant de l'esport, els mèrits esportius d'aquest senyor, sense cap mena
0: de dubte. No, ja suposo que no és per Saúl Cravioto, sinó per
4: al final,
0: com explicava
4: al final,
0: el Xavi.
4: El que no ho entengui és perquè no ho vol entendre i vol crear la crispació. Al final, que nosaltres som, jo sempre dic el mateix, nosaltres mateixos com a regidors, igual que el senyor Estrada, és regidor de l'Ajuntament, exàrbit de primera divisió, i al final tu portes molts barrets i moltes vegades, al final l'altre és quina és la idoneïtat. Al final són decisions que jo no he pogut prendre. De
3: totes maneres, David, penso que està més que justificat el fet de que no s'assistigués al pregó, i penso que el Partit Socialista, amb algun altre mandat, tampoc ha assistit a algun pregó, i les circumstàncies no eren pas les mateixes.
0: Carlos San Juan, sabem com ho vau viure des de l'equip de govern.
4: Vagi per endavant que cada gust lliure de, evidentment, de decidir assistir no i evidentment d'opinar. És obvi que mai cap pregoner està consensuat amb tothom i sempre segur que hi ha moments on hi ha qüestions discordants. El que passa és que nosaltres reafirmem que ell, evidentment això ja s'ha dit, aquí hi havia uns valors a nivell esportiu, uns valors a nivell de defensa de Lleida, de la ciutat, i per tant justament el que sí que és una mica sorprèn és els tempos, com deies, perquè és a partir de les entitats hi ha una reacció política, no a partir de, evidentment, sí. A partir d'una manifestació d'unes certes entitats, que ja ho dic, però això no és una crítica profunda, que cada un pot decidir en qualsevol moment assistir o no assistir, però és veritat que és com una qüestió reactiva. I bé, és veritat que és una mica...
2: El manifest del Defensa amb l'Horta, quan parlem de les estructures, són les entitats les que inicien el moviment i els partits polítics.
0: És el que hem de fer, acompanyar.
2: Com a moltíssimes coses, vull dir, al final també l'altra, nosaltres...
1: A mi fa una mica de gràcia que diguin és que no s'hi fica en dubte els mèrits esportius, però és que, a veure, la persona és una, amb els seus mèrits esportius, amb els seus principis, amb els seus ideals.
2: Pues correcte, pues pels seus ideals ells van decidir
1: jo puc estar d'acord o no amb certes persones que han passat durant aquest mandat, que és el que em toca criticar.
0: Sí. La senyora Correa, que fos la plegonera, jo almenys no hi assistiria.
2: Jo tampoc.
1: Qui?
0: La senyora Gloria Rico fos la plegonera de les festes majors de Lleida, jo tampoc hi assistiria.
1: Bueno,
2: pues, i no ficaria...
1: Escolta, jo represento a Lleida o no la represento? Clar,
2: Però tu podries tenir molts mèrits per la teva feina, per la teva tasca humanitària.
1: No, mira,
2: destacat moltíssim, però per aquests mèrits que tindries dret a ser pregonera, per un altre àmbit, nosaltres entendríem molt bé mèrits humanitaris, els tens, i per la tasca que has desenvolupat, però això ho tens claríssim, no?
1: Escolta, però no podeu dir que no representa Lleida, això no es pot dir, perquè claro que representa Lleida.
2: Ho ha dit molt bé el senyor Estrada, amb la voluntat de que representa al màxim possible. Has de fer tot el possible, eh?
0: Ha de fer un pregó en un espai públic perquè
1: persones en aquest mandat que nosaltres no estem gens d'acord amb les seves idees i hem anat al pregó. I hem complert amb la nostra tasca institucional. Hem assistit a un pregó quan no estàvem gens d'acord en que sigués aquella persona. No estic d'acord amb el que esteu dient.
0: Torno la paraula al Carlos, que ens havíem quedat a...
4: No, simplement ara apuntava que hi ha hagut una polèmica, però jo crec que és francament un malentès, potser no, que és la diferència entre el pregó de les festes de tardor amb les del maig, allò de fer-ho fora a la plaça, que ha sortit per xarxes, allò és al setembre, no és al maig, vull dir, no hem canviat res, al maig sempre ha sigut l'acte solemne, i al setembre hi ha hagut opinions que diuen no, és que ho s'hauria de fer a fora, però si sempre és el de setembre, com sempre es farà a fora, evidentment si les condicions meteorològiques ho permeten, però és una mica sorprenent que la ignorància de certes persones a nivell de xarxes una mica malmeti això, no és que s'hagi tancat res, sinó que es va fer sempre al maig, és el solemne i és amb la mateixa estructura.
1: Hi ha invitació, perquè no cap tothom, evidentment.
6: Sí. Jo crec que el pregoner s'ha de tindre en compte quan se l'anomena els mèrits, el seu valor dintre de la faceta en el qual se desenvolupi, sobretot la seva connexió amb la ciutat. Es va posar de relleu que el Saúl Cravioto és el màxim representant internacional que en aquest moment tenim a la nostra ciutat i que ens en podem sentir orgullosos de tindre un deportista del seu nivell i que verdaderament era un acte institucional i per tant com a regidor se tenia que haver assistit. Pensis el que pensis, perquè des del logo no podem posar a tot, ni a una elecció cultural, ni a una elecció d'aquest, com a pregoner, un carnet identitari. Si és del nostre sí, si és dels nostres no. I aquí els dos regidors, tant que no van assistir al pregó, sí van assistir a la recepció que al seu moment se li va fer el Saúl Cravioto, amb la qual s'ha de ser una mica més
0: i una cosa és una recepció esportiva com se li va fer al senyor Edu Pons i una altra cosa és que siguis el pregoner d'una festa major de Lleida i una cosa
3: és, no és cert el que ha dit el senyor Juanes de que el pregoner no ho fa a l'espai públic, perquè el senyor Gerard Encuentra el 2023, al maig del 2023, va fer el pregó a la plaça de Sant Joan. I no m'invento res, perquè evidentment...
1: Però, ja era un altre mandat amb un altre color polític.
3: Però,
1: és que,
3: esteu
1: comparant xurres com menines.
0: Deixa'm acabar, l'Anna.
6: Realment, el que s'ha de valorar és el pregó en si mateix. I el que va fer el Saúl Cravioto va ser un pregó de ciutat. Donava gust sentir-lo parlar. Per què? Mm-hmm. Perquè va ser un pregó emocional. Va destacar les arrels, va destacar els valors esportius màxims.
3: Potser
6: i després
3: si
6: la seva vinculació a la ciutat. I sentir-lo parlar i dir que el seu més gran orgull és portar pel món el nom de Lleida, això per tots els lleidatans és gratificant i ha de ser orgullós per la nostra ciutat.
0: Ara que l'Anna de això del pregol, David i Xavi, bueno, escoltar-lo en directe no, però l'heu llegit, l'heu escoltat, sabeu de què va anar el pregó o no?
4: No, però no, l'Anna ens ha fet un resum ara mateix molt bé, que ja ens hem de dir més que suficient.
0: Per curiositat no ho vau mirar, a veure?
6: Sentir-li dir...
1: Home, doncs jo crec que teníeu que sentir-lo, no?
6: Però sentir-li dir que el Segre... Però, perdona, sentir-li dir que el Segre...
3: Però potser sí que és veritat, perdona, Anna, potser sí que és veritat que hi havia altra gent que l'hagués volgut escoltar i que probablement no va poder escoltar si no està al Saló de Plens en lloc de fer-ho en un lloc més públic, si ha de ser el pregoner d'una ciutat de Lleida.
0: Per això, ara us vaig a posar sobre la taula el que deia al principi. És a dir, com s'ha de fer a partir d'ara? Com s'ha de fer a partir d'ara? Com ho triem? O sigui, com se trie... A hores d'ara ho tria l'equip de govern, entenc. Com s'ha de fer l'any vinent? Però dic, perquè ara tenim un any de temps.
1: L'any vinent venen urnes.
4: Que tindrem concert de primera fila, això també ho sabem.
0: Com s'ha de fer l'any vinent, o com s'hauria de fer, o com creieu cadascú que s'hauria de fer, i on creieu que s'hauria de fer?
3: Serà bona pregunta, perquè a portes d'unes municipals potser llavors interessa fer el pregó fora del Saló de Plens perquè el vegui molta gent.
6: Pues a mi m'agrada el Saló de Plens. A mi m'agrada molt. A mi el pregó, a mi el Saló de Plens m'agrada.
4: No, però
1: a mi també,
4: al final aquí estaríem tots d'acord, perquè al final quan obres la festa major és per obrir-la a la ciutadania perquè la gaudeixi la ciutadania. És un acte institucional que jo també respecto, i jo he sigut el primer sempre que he desrespectat els actes institucionals i l'institucional que té ser regidor de l'Ajuntament.
1: Però què hagués passat en aquest moment si el Saúl va al carrer amb tota la moguda que s'ha muntat?
3: Què hagués passat?
1: A dos dies de... Pues, gent que està cridant, gent que
3: potser
1: no sé què...
3: Potser és el millor exemple de que no representen...
1: No és així, perquè...
6: Ara, que es vol proposar que l'anomenament no sigui solament una facultat de l'alcalde o de l'equip de govern i es vulgui fer com les medalles de la ciutat, que llavors hi participem tots els grups municipals, bueno, és una cosa que es pot posar sobre la taula.
0: Però... el Xavi ha dit que hauria de ser una persona que aglutini el màxim consens possible.
1: Que
0: ara dit tothom ja és una utopia.
6: És que
0: això
6: no,
0: ja
6: pot
0: que
1: no pot agradar.
6: No
1: pot agradar a tothom.
0: El màxim possible potser sí que hauria de ser sortir de tots els representants de tots els partits polítics, dic, perquè llavors sí que aglutinaria el màxim, no sé, dic, us posaríeu d'acord o no?
1: Fer un procés de participació ciutadana.
0: Sí. No, dels partits. Que a tots us sembles bé.
3: Això bueno, és també dic, quines són les circumstàncies.
4: Quan ens han donat l'oportunitat de...
3: Les circumstàncies són les que són. Vull dir,
5: el tema del govern és efímera, vull dir, un està al govern i després pot no estar, per tant no ho dic amb el sentit d'estar, però jo francament crec que hi ha coses que són de decisió pròpia i jo crec que és normal que sigui del govern, que després es pugui informar, es pugui, però és veritat que en tema de medalles i plaques és cert que d'alguna forma és, per una banda és més
6: participatiu,
5: però també dificulta certes coses i a vegades fas com una barreja. Al final decidir una persona és diferent a decidir medalles i plaques, perquè n'hi ha diverses, hi ha diferents àmbits, i puc imaginar-me amb unes certes configuracions fins a quin punt, perquè ens entenguem, com a afegir-hi dificultats, que hi ha d'haver un consens de la meitat més un, i llavors l'altra meitat no estarà d'acord. Què passa? Que amb una certa configuració un altre tipus de consistori allò pot ser molt complicat, no sé, pot ser tirar-nos una mica tiros,
1: sí, però al final...
5: Nosaltres assumim l'elecció, Nosaltres assumim l'elecció i a qui li agradi el seu crap i tot fantàstic i qui no li agradi. I al final també és una qüestió de decisions pròpies. Es decideix una persona que entenem una certa cosa, però també entenem que hi pugui haver crítiques d'acord. Llavors, tampoc ara consensuar tant com el pregoner, bueno, doncs pot ser, però no ho sé. No.
1: Bueno, de fet, dic perquè nosaltres amb medalles, perdona, que amb medalles no es va abstenir perquè no estem d'acord que els partits polítics siguin els que impulsin el tema de medalles. Preferiríem que siguessin les entitats a Lleida. O sigui, nosaltres, com a Vox, ens vam abstenir per això, per aquest motiu.
0: Això també té un perill, vull dir, hi ha entitats que tenen mouen molta gent i d'altres que no, i la qualitat de la persona que proposen no depèn de si se'l segueix molta gent, també t'ho dic.
1: Ja, però bueno, llavors sí que per això estem nosaltres.
0: Bueno, és difícil,
2: jo personalment sóc de les persones que crec que les que han rebut en els darrers anys les medalles, crec que tots i cadascun són meritoris, però tinc la meva opinió particular, que crec que entre tots han fet baixar una mica el prestigi de les medalles de la
0: ciutat. Jo també ho crec, això.
2: No, i ho dic tal com
0: jo
2: ho sento.
0: Jo també ho crec, això.
2: I abans, jo recordo...
0: No perquè no s'ho mereixin.
2: No, que ningú mal interpreti. Però al final, la medalla de la ciutat, al final, crec, ho dic sincerament, i crec que ho han fet entre tots, i jo recordo perfectament, fa moltíssims anys, com a president d'una entitat veïnal, en aquell moment se't demanaven adhesions per moltes persones, i parlàvem d'adhesions i hi ha mecanismes. De la mateixa manera que ara estem ficat amunt de la taula dels pregoles, ens ha quedat en un segon terme el tema dels hereus i de les pubilles, de la problemàtica que va haver l'any passat, i políticament hem sigut capaços d'arribar amb un consens a buscar
1: un Max Mix.
0: No hi ha hereus i pubilles amb aquest nom, hi ha joves igualment i se'ls ha canviat el nom.
1: Hi ha
5: dos factors importants. A veure, hereus i pubilles se li ha donat una volta, és el resum. S'ha mantingut qüestions tradicionals com el nom, la vestimenta i representació en actes institucionals, però a part se li dona el complement de que aquests joves no només fan acte de presència i ja està, sinó participen en la vida pública, no dic política, però pública, administració, de institucional, etc. I per tant, l'any passat això es va fer, vull dir, la senyora, a una de les joves referents, se la va convidar amb actes perquè de l'àmbit més social, amb actes educatius, etc., per poder participar activament i ser referent. Aquesta és la clau. Mm-hmm. Llavors, no es perd la institucionalitat. A alguns hi pot semblar complicat, però jo crec que no ho és tant.
2: No, i ho hem treballat amb les entitats, amb les entitats, no només els partits polítics.
0: Però tu, David, estàs d'acord, amb aquesta evolució?
2: Jo el que he dit, que d'on venia, Xavi, en el punt en què estàvem...
7: Aquí tenim una altra polèmica, acabes d'obrir una altra polèmica. L'hereu, per
0: exemple... Ho ha fet el David, jo no...
7: De la Festa Major, és un militant d'Aliança Catalana.
5: No ho és, i si hagués estat...
1: A veure, si hagués estat el pregó, hagués sentit el discurs, que no era d'Aliança,
5: que va fer ell, que deixo clar, que va elaborar ell i va proposar ell. I per tant, quan un pot sortir amb un vídeo, un concret dient unes frases i no se sap la situació, i això es fica públicament amb xarxes, sent un jove, que amb el perill que hi ha a les xarxes, això pot generar...
7: hauríem de mirar. Amb un fet d'un partit com l'Aliança Catalana
5: Lo que sí que és una mica realment s'hauria de plantejar qui fica a la palestra o amb situació algú que pugui estar marcat. Dit això, tot això, jo crec que la polèmica es va acabar precisament a l'acte on va llegir un manifest on parlava de diversitat, de benvinguts, d'on vinguin.
1: No, sembla del PSC,
5: recordo, el manifest. Recordo, i això fico la mà al foc, que jo va elaborar ell i va proposar...
7: Hagués fet una mica de recerca abans, Carles, simplement. Abans de presentar segons quins noms, fer una mica de recerca.
6: Ni les hereus ni les pubilles han de tindre connotació política, ja que noi sí que es va veure que la tenia.
1: Sí. Però no precisament la que estàs dient tu, no precisament, ja t'ho dic jo.
6: No s'ha de valorar pel manifest.
1: No, vam parlar d'altres coses, molt diferents a les que...
0: Com se trien els joves referents?
5: Es fa un tràmit, o sigui, es fa un...
6: un concurs de mèrits, no?
5: No, concurs de mèrits, no, es fa un tràmit per sol·licitar-ho i ser-ho, i després es fan unes entrevistes, es firmen uns documents on es garanteix temes de convivència, temes de respecte, etc, i s'han de complir, evidentment, aquests documents. I de llavors, ja a nivell, crec que és a nivell tècnic, es fa una selecció de les persones, que, ojo, n'hi ha algunes...
2: Voluntàriament.
5: Correcte.
0: Sí, bueno, no, però en aquest pas que diu el Carlos es podria afegir un... No estic vinculat a cap història política, per exemple.
5: Però, a veure, limitar el que un pugui estar vinculat a una cosa és que no ho expressi, però, evidentment, això es pot ser coartar la democràcia, el dir, escolta, no estic vinculat en cap...
0: Bueno, no sé.
6: Bueno,
5: una cosa
6: és realitzar. No cal estar afiliat,
7: és conscient d'agafar aquesta
5: noció. No, he dit el que he dit. He dit que ficar en un document que tu hagis de firmar que no estiguis no siguis afiliat amb algun d'això, de totes maneres pots revisar, però a mi em sembla que ratlla una mica el quartal que algú pugui estar afiliat a Esquerra Republicana, al PSC o a qui sigui.
7: Jo ho dic en el bon criteri, en el sentit de que, clar, és que algun dia ens podem trobar la sorpresa de que les xarxes són les xarxes i la meritocràcia queda per sempre. O sigui, no sé, abans de fer un pas al davant i concretar una sèrie de persones, potser també hem de veure
5: justament, al darrere de cada signe, una d'aquestes persones. El que sí signen són documents i... com a mínim, des del moment que s'ha signat aquí no s'ha contraït, i evidentment els documents et comprometen a certes coses, simplement apuntava que el compromís de que no estiguis afiliat em sembla que és una mica, però estàs comprometre a defensar, no ho traslladaré tot, però a defensar la ciutat, a qüestions de convivència, qüestions de cohesió, de respecte, evidentment, a la diversitat, etc. Per tant, nosaltres, evidentment, sí que ens vam plantejar, i al veure allò, si vam fer, sobretot la regidoria de joventut, es va activar per a veure què havia passat. I es plantejaven tots els escenaris. La solució que, de moto propi, es va aportar va ser la que ens va semblar, i vam estar expectants, que ens va semblar la correcta, que, evidentment, aclarir de forma pública i institucional quin era el seu posicionament de veritat. I és veritat que hi ha una entrevista concreta que li fan amb ell i que diu unes certes coses concretes, que tampoc no especifica massa ni diu que està, ni està afiliat ni res, però evidentment nosaltres estem amatents a que es compleixin les qüestions que ha signat i sobretot les seves explicacions.
0: Bé, doncs ens queden menys de 3 minuts per plantar-nos a la 1 de la tarda. Ja no traurem la bola de vidre per faig un canvi radical de tema ara. No traurem la bola de vidre per a veure què passarà demà a la roda de premsa del Camp d'Esports, que és la de... No, han convocat roda de premsa, Marc Torres, Lleida Club de Futbol, a les 12 del migdia, en faran balanç de la temporada. Hi ha un comunicat oficial des del compte de xarxes socials de Lleida Club de Futbol, conforme han trobat un inversor. No sé si, com teniu les expectatives per demà. Jo és que ja comença a ser una muntanya russa tremenda, això, David i Xavi.
2: Molt ràpid, quan hem trobat un inversor, en quines condicions, sí, perquè al final tots avui en dia... quin és el deute del club i quin és el pla de viabilitat del club, que quan hem trobat un inversor, quines garanties dona aquest inversor, això a nivell, per una part. L'altra és, els aficionats estem pendents de si el 30 de juny tindrem equip i on podem jugar, si jugarem a Elit o jugarem a Elit, i si hem de retomar el tema del Lleida 1939, no ho sé.
0: El Sergi, el company, ja, bueno, el coneixeu, està fatigadíssim, mentalment, del tema del futbol a Lleida.
7: Però optimistes, no? És a dir, és que fa un any l'enterraven, desapareixia el club.
0: Un comunicat oficial entenc que hi ha fonaments, si no...
7: Imagineu-vos si dona voltes això del món de l'esport i de la piloteta. Fa un any enterrat, després va poder competir, s'ha pogut competir, s'ha acabat la Lliga, hi ha descens esportiu a Elit, perfecte, doncs quin problema hi ha?
2: Pues jugarem a Elit.
7: Són les circumstàncies, pots jugar a Elit. És que quin és l'objectiu? Pregunto, a jugar a primera divisió? Que no, que hi ha un projecte consolidat, és el més important. Esperem, tots estem amb la mateixa paciència.
0: A primera divisió no, però...
7: No sé. Perquè jugar, si has de jugar al món professional, has de jugar amb les circumstàncies que acompanyin i amb un projecte consolidat. Anar a jugar per anar a jugar, millor que no hi vagis, perquè lo normal és que si vas, sí, retornis.
0: Bueno, com deia la Glòria, el Força Lleida va guanyar.
2: Sí?
0: I no, pràcticament, no. Encara no matemàticament, pràcticament... l'Anna. L'Anna Florista. Pràcticament, matemàticament no, però pràcticament no, podem dir que una temporada més a la CB estarem.
1: Sí, sí. Això és fantàstic per Lleida i per l'esport.
0: Carlos, Anna, Xavi, David i Glòria, com sempre un plaer. Gràcies, bona setmana.
1: Adéu.
0: Setmana que acabarà amb el cap de setmana de Moros i Cristians, ja ho sabeu, en parlarem. Soc el Ricard Álvarez, arribem a la 1, de seguida seguim parlant de temes de Catalunya des del migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20.
8: Es la una de la tarde. Son las 12 en las Islas Canarias.
9: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
10: Estar informado.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros en Mediodía COPE de este martes 12 de mayo. Mire, ya sabes aquello de que no hay dos sin tres, ¿verdad? Primero fue, vengo a Andalucía porque yo lo valgo y vosotros me merecéis.
11: Realmente importante, o por lo menos a mí me inspira y a mí me motiva, es el hecho de que probablemente, y esto en política es bastante inusual, una persona que tiene grandes responsabilidades, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, yo misma en primera persona, de lo que estoy encantada, y el presidente del gobierno prescindiendo de alguien de su equipo que desarrolla un trabajo importante para el devenir de la legislatura de Pedro Sánchez.
8: 24 horas después de enterrar a dos guardias civiles que luchaban contra el narcotráfico, acusó al Partido Popular de financiarse del narcotráfico.
11: Y le quiero recordar al señor Moreno Bonilla que si tanto le preocupa el narcotráfico, haría bien en dar explicaciones de por qué la corrupción de su partido permanentemente está asociada al narcotráfico.
8: Y 24 horas después de eso, María Jesús Montero ha explicado que la muerte en un acto de servicio es un accidente laboral.
11: Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y, por tanto, todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales.
8: En España hay 156.400 efectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional. Unos 75.000 son guardias civiles. ¿Sabes cuánto gana un guardia civil? Pues mira, en la escala básica C1 va desde los 1.650 a los 1.850 euros netos al mes. Alcanza la cifra bruta anual de entre 25 y 28.000 euros al año, incluyendo los complementos. Esta cifra efectivamente aumenta, como en todas las profesiones y en los convenios, con la antigüedad, la peligrosidad del destino, la especialidad, los ascensos. En algunos casos, es verdad, supera los 2.200 euros al mes. ¿Y sabes qué no tiene la Guardia Civil? Mira, no tiene reconocimiento oficial de profesión de riesgo, no tienen equiparación salarial a la policía catalana y vasca, que ganan entre 500 y 1.000 euros más al mes de media netos. No tienen medios suficientes para luchar contra la delincuencia y el narcotráfico. ¿Y qué pienso yo? Pues que la falta de sensibilidad es una constante en aquellos que son expertos en la manipulación del dolor. Porque cuando todo se mide en rédito político, en esa pregunta retórica de, oye, ¿qué puedo sacar yo de esto? Pues el resto, señora Montero, es impostura.
10: Pilar García de la Granja.
9: Mediodía COPE.
8: Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Pilar.
8: Gómez Ulla.
12: Solo uno de los 14 españoles del barco Ondius ingresado en el hospital madrileño es positivo en antivirus. Su situación es estable, aunque ha empezado a tener síntomas como fiebre y problemas respiratorios.
8: Interinos.
12: El Supremo acepta hacer fijos a los empleados públicos interinos que han superado una oposición, pero no han logrado plaza al quedar por debajo de otros candidatos. El Tribunal unifica así doctrina después de que la Justicia Europea reprochase a España que no sanciona adecuadamente la temporalidad abusiva.
8: Starmer.
12: 81 diputados laboristas exigen la dimisión del primer ministro británico tras los malos resultados que el partido obtuvo en las municipales y autonómicas del jueves. Keir Starmer se resiste a irse, pero ya tiene posibles candidatos a sucederle, el alcalde de Manchester y el actual ministro de Sanidad.
8: Estancamiento.
12: La falta de avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán lleva a caídas generalizadas en las bolsas. El IBEX 35 está perdiendo cerca de un 1%. El precio del barril de petróleo sube hasta los 107 dólares.
8: ¿Y viaje del Papa?
12: 15 museos de Madrid abrirán la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio, coincidiendo con la visita de León 14 a España.
8: Gracias, Ángela. En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
13: Pilar, buenas tardes.
8: Bueno, ya está hecho, ¿no? Acuerdo para la venta del Sevilla.
13: Es una de las noticias más esperadas en el club sevillista, saber si se llegaba a un acuerdo con el grupo inversor encabezado por Sergio Ramos. Tenemos detalles de este acuerdo. Sevilla, Víctor Fernández.
14: Sí, hoy se ha dado un paso definitivo en la venta del Sevilla. Como adelantábamos anoche en el partidazo, el grupo que encabeza Sergio Ramos con Five Eleven Capital ha llegado a un principio de acuerdo con los máximos accionistas de la entidad de Nervión. El acuerdo ronda los 450 millones de euros por el 80% de las acciones. El siguiente paso será pasar por notaría para cerrar del todo el asunto. La idea de Sergio Ramos es ejecutar pronto la operación para ponerse al frente.
13: Hoy comienza la antepenúltima jornada de la Liga con la lucha por la quinta plaza y por evitar el descenso. A las 7 Celta Levante y a las 8 Betis Elche. Se juega también a las 9 y media el partido Osasuna Atlético. Lo contamos en el tiempo de juego.
8: Gracias, Corro. Esto es Mediodía Cope.
15: Migdia.
16: COPE Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.
17: Migdia COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, i parlant de molts temes, però ara continuarem parlant d'un força interessant. Avui tenim uns quants temes per xerrar aquí a migdia, tots força interessants, que anem des del més seriós fins a qüestions més sensibles. Parlem de la fibromiàlgia, avui és el dia de la fibromiàlgia. En parlem després també d'aquest tema, que és una malaltia que afecta, és femenina, bàsicament, si parlem és un 90%, és una descompensació brutal que afecta a dones, bàsicament. Però abans, si em permeteu, entrarem en una altra qüestió que es pot plantejar de moltes maneres. Totes força interessants, com a analítica social i d'actualitat, i que possiblement, mira, la doctora Torrejón, que estava aquí, també podria parlar d'això. I és l'estètica. No l'estètica en si, sinó la pressió estètica. Quan parlem de pressió estètica, estem parlant d'una situació, sobretot que afecta adolescents i preadolescents, sobretot adolescents i preadolescents, i sobretot també dones. Són les més sensibles per un concepte social davant d'aquesta pressió estètica. Encara que cada cop més joves, nois, també estan sotmesos a aquesta dictadura estètica. Mireu, quan parlem de pressió estètica no estem parlant de posar-te guapo per sortir al carrer. D'anar pentinat, afaitadet, ben vestit, que et posis maca, maquillada, que tu et vegis guapa al mirall. No estem parlant d'això, no parlem d'això. Estem parlant d'una pressió, d'una dictadura que marca en tòpics i que marca directament i sobretot molt assenyalades les xarxes socials. Influencers, els filtres, el crear, a més, una alineació planetària. Per què? Doncs perquè en una època difícil, l'adolescència i preadolescència, on possiblement aquella inseguretat amb el cos, aquella inseguretat en funció també de la personalitat, clar, evidentment, però està molt patent, tots hem patit això, eh? En una època sempre hem estat allò més insegurs, més no estic còmode amb el meu cos, o doncs es generen moltes històries que a més realimentant les xarxes socials. És a dir, ho tenim tot barrejat. Això i xarxes socials, tu preadolescent, insegura o insegur amb el teu cos, mires aquelles coses perfectes d'influencers i el teu cap comença a generar un autèntic problema. Bàsicament, tot això en què pot derivar la pressió estètica? Pot derivar en problemes psicològics, en trastorns de conducta alimentària i una obsessió malaltissa per procediments estètics que té un nom, la cosmoticorèxia. Cosmoticorèxia. Bé, bàsicament hi ha una desproporció molt clara entre homes i dones, i tot això augmenta en què? Una conseqüència augmenta les cirurgies estètiques cada cop a una edat més temprana. I això és preocupant. Això és molt preocupant. En parlem, quan una noia de 18 anys ja està pensant en fer-se un retoc de llavis, igual alguna cosa falla, igual alguna cosa ens hem de plantejar. En parlem de tot això amb la doctora Dina Moctezuma, que és doctora especialitzada en medicina estètica. Doctora, buenos días, bienvenida.
18: Hola, buenos días. Hola, buen día.
17: Gracias por estar aquí con nosotros, Dina. Oye, es que ¿notas tú que cada vez existe más esta presión estética y notas que cada vez vienen personas más jóvenes a hacerse retoques?
18: Sí, totalmente. Hace 6 años, antes de la pandemia, era muy extraño encontrar pacientes de menos de 25, 30 años que viniesen a las consultas, y ha sido un boom después de la pandemia, donde gente cada vez más y más joven, incluso pacientes menores de edad, tienen información acerca de estos tratamientos y acuden a las consultas para realizárselos.
17: Y Guinea, ¿tú qué les dices cuando ves que, claro, se puede diferenciar de... No lo sé, te lo pregunto. ¿Se puede diferenciar entre un paciente que viene a hacerse un retoque porque lo necesita, por cualquier cosa, o un paciente que está obsesionado por el tema?
18: Sí, esto se puede diferenciar muy claramente. Para esto se requiere tiempo, obviamente, en las consultas. Lamentablemente, en la medicina estética también ha habido un boom donde se ha vuelto más, yo digo, como comprar un bolso, quiero esto y me lo hago. Y en muchos sitios, pero hay que retomar el tema de que son tratamientos médicos. Entonces, hablando con el paciente, se puede entender muy bien acerca de cuál es la motivación que tiene. Yo lo que veo en pacientes muy jóvenes es que ya hay este tipo de normalización acerca de estos tratamientos, y en pacientes que vamos a considerar mayores de 35, 40 años, que pues es más porque notan cambios físicos en su rostro y quieren mejorarlos. Entonces sí se puede diferenciar hablando un momento en la historia clínica, explicándole que realmente qué es lo que se quiere hacer, por qué se lo quiere hacer, cuál es el objetivo que tiene, y el paciente allí te empieza a comentar un poco acerca de las inseguridades, acerca de la motivación que tiene. Y entonces ahí es donde podemos detectarlos como profesionales.
17: Yo hablaba de que desproporcionadamente esto afecta directamente a chicas. ¿Es así?
18: Sí. Cada vez hay más chicos, tengo que decirlo, pero sigue siendo un porcentaje bastante pequeño en comparación a las mujeres. Y sí afecta muchísimo más a las mujeres, pues obviamente por la presión que tenemos de cumplir ciertos estándares de belleza. Y es lo que tú puedes encontrar más en cuanto a hombre o mujer, pues si te encontrarás más este caso en chicas.
17: Bueno, fíjate tú que hace un tiempo, cuando se hablaba de medicina estética, no diré que fuera tabú, ni mucho menos el tema, pero que no era una cuestión de que se hablaba muy abiertamente, ¿no? Y ahora, en chicas, por ejemplo, de 20 años, 18, 20 años, es casi no diré una normalidad, pero es algo que se puede hablar, ¿no? ¿Se ha normalizado demasiado esto? ¿Tú qué crees, Dina?
18: Yo creo que sí, la verdad es que sí, porque a mí me vienen incluso pacientes bastante jóvenes a informarse, que muchas veces hablo con ellas y les explico pues que todavía no están en la edad, que hay que entender bien los motivos, sobre todo por el tema de labios, que es lo que más sabes mejorar, ganar volumen en labios sería el tratamiento por el que vienen más las chicas jóvenes. Y entonces ya están muy informadas acerca de otros tratamientos que obviamente no les corresponden ni por edad, o sea que serían prácticamente contraindicados. Y si se ha normalizado tanto que entonces en las consultas lo que nos toca es precisamente estarles informando de el por qué todavía no les correspondería hacer tal o cual tratamiento, pero ya lo tienen integrado. O sea, es que muchas veces nos vienen a la consulta porque dicen, no, es que en la universidad me dijeron las compañeras, ¿cómo que no llevas labios? Y he venido por eso.
17: Caray. Pero... claro, ahora ponía 20 años por 18, 20 años por poner alguna fecha, una edad, pero ¿cuál sería una edad aconsejable para empezar a plantearse algún retoque estético? ¿Hay alguna edad o no?
18: Claro, es que estarían los dos tipos de retoques estéticos, que sería para cambiar algún aspecto físico, como sería a ganar volumen de labios o mejorar la forma de la nariz, ¿vale? Y luego estarían los estéticos, que serían los correctivos, los que van pasando porque el rostro, pues obviamente vamos envejeciendo, haciendo ciertos cambios y queremos mantenerlos. Estos retoques más de mantenimiento empiezan a partir de los 35 años. Los otros retoques, que serían más para cambiar ciertos aspectos del rostro, en teoría, por ley, pues pueden comenzar a partir de los 18 años. El tema está allí, el que la paciente esté suficientemente madura para entender estos cambios, el que el médico tome también la posición de médico para poder explicarle que es un tratamiento médico, aunque sea un tratamiento de belleza, y que tiene que cumplir pues ciertos criterios para poder hacerlos, ¿vale? Dentro de ellos, pues que sean los motivos correctos. Para mí, ¿cuál sería la edad ideal? Pues para mí sería a partir de los 25 años, pero lamentablemente no es lo que vas a encontrar cada vez en consulta. Encuentras pacientes cada vez más jóvenes y es algo que está pasando desde el 2020 y es exponencial el cambio.
17: ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales? Porque yo las he demonizado un poco, pero ¿hasta qué punto son muy responsables de esta idea que se mete en la cabeza?
18: Claro, como actualmente, ya quitando incluso el tema de los filtros, porque las nuevas generaciones, por lo que me doy cuenta, cada vez lo tienen como más asumido que lo que ven no es real.
17: Ajá.
18: Lo que es el tema de la normalización a través de, por ejemplo, los influencers, los tiktokers, todas sí. Estas personas jóvenes que son ahora mismo las personas de referencia para las chicas jóvenes, pues son los que, como se realizan estos tratamientos, los pacientes piensan que ya es algo más normal. Entonces sí que lo tienen algo más cotidiano, así como comentabas antes que no se hablaba, que era un tema más tabú. En esta edad, pues es un tema que constantemente se escucha a través de todos los canales que tienen de difusión, ya sea redes sociales o entre su mismo entorno, pero sí tiene muchísima relación.
17: Pues doctora Dina Moctezuma, doctora especializada en medicina estética, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y todas estas explicaciones, muy amable.
18: Muchísimas gracias a ti por la llamada y espero que esto pueda ayudar a tanto a las familias como a las chicas jóvenes a entender un poco pues que el mundo de la medicina estética es algo que está y que tenemos que tener conciencia de poder guiar a los pacientes jóvenes.
17: Muy bien, muchísimas gracias. I tant que és així, és una qüestió que entren aquí molts conceptes, molts conceptes, perquè a vegades dona la sensació que, bueno, dona la sensació, no, és així, que la societat, els costums, el modus operandi, el dia a dia, les modes van tot tan ràpid, i sobretot des de la irrupció de xarxes socials i tot això, tota aquesta pesca que les carrega el diable, doncs que no dona temps a reaccionar i quan reaccionem ja han habido víctimes por el camino. O sigui, és una qüestió molt interessant d'analitzar i també preocupant socialment parlant. Per cert, avui és el dia de la sensibilització contra la fibromiàlgia. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Copé, a Catalunya i Andorra. Però abans, us imagineu com seria una junta amb els 49 milions de veïns d'Espanya? A l'Eroi Merlin ho tenen clar. El tema principal seria l'eficiència energètica, perquè una llar més eficient consumeix menys energia, estalvia la factura i cuida del planeta. I aconseguir-ho és més fàcil del que penses. Primer, amb un bon aïllament. Des de panells aïllants, toldos, selladors, finestres adequades, són només uns quants exemples amb els que pots estalviar fins a un

0: sector és i deixa't assessorar pel seu equip d'experts, perquè a més llars eficients fem, més sostenible serà la llar de tots.
1: Escribe a Pilar García de la Granja.
2: Busca en Facebook Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
3: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
4: ¡Vamos allá y derecha!
5: Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: Haz tu verano realidad con New Blue y viajes al Corte Inglés en el Caribe, Colombia, Azores. Con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de New Blue con la confianza de viajes al Corte Inglés.
5: ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
7: Somos ya 11 millones los socios del club.
8: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
9: Sí, como el 50% en todas las galletas, canjeable en un cupón.
8: Que te renta un montón. Solo el 12 de mayo.
10: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: 90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
1: Migdia.
12: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
0: Aproximadament el 3% de la població pateix fibromiàlgia o fatiga crònica. Quan parlem d'aquest 3%, el 90% són dones. A Catalunya es calcula que hi ha al voltant de 160.000 persones afectades de fibromiàlgia i prop de 38.000 de síndrome de fatiga crònica. Avui és el seu dia, el dia de la sensibilització de la fibromiàlgia i la fatiga crònica. I en parlem de tot això, amb la doctora Míriam Almirall, que és especialista del Servei de Reumatologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora, bon dia, benvinguda.
13: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, per atendre la nostra trucada. Com ha evolucionat avui el tractament d'aquestes malalties, de la fibromiàlgia i la fatiga crònica?
13: Sí, mira, de la fibromiàlgia està evolucionant una mica ara, però la veritat és que hi ha hagut poc canvi. En aquesta malaltia, les teràpies farmacològiques ens poden ajudar a millorar alguns símptomes, però no són realment eficaces. Uh-huh. I aleshores, mentre s'estan investigant noves molècules i noves dianes terapèutiques, s'està posant el focus en l'abordatge no farmacològic, que ha de ser interdisciplinar, és a dir, per diferents professionals en coordinació i que s'hauria de basar en una correcta educació sanitària, en exercici físic moltes vegades adaptat i moltes vegades en teràpies psicològiques, si és possible, de nova generació.
0: El cas, doctora, és que encara el per què una persona té fibromiàlgia, la causa és desconeguda, no se sap exactament la causa, no?
13: La causa de com s'hi arriba, no del tot. El que passa és que cada cop es coneixen més les alteracions, sobretot del sistema nerviós, uh-huh, central i perifèric, que succeeixen en aquestes persones.
0: D'acord. Els tractaments han canviat d'aquesta manera, tal com explicaves, o han canviat, continuen evolucionant, tal com explicaves?
13: Sí, realment es necessita molta més investigació, es necessita invertir en investigació per desenvolupar nous tractaments contra noves dianes terapèutiques en base a aquestes alteracions del sistema nerviós.

0: I mentre s'està fent això, en paral·lel, doncs, s'estan introduint programes cada cop més a la sanitat pública de teràpies no farmacològiques multicomponent. Multicomponent vol dir doncs, que tenen més d'un component, basant-se principalment en un exercici físic adaptat, però també en educació sanitària, com hem comentat, i en teràpia psicològica.
1: Però hi ha més casos ara? Es diagnostiquen més casos o més o menys?
0: Més o menys, la veritat és que diferents estudis de prevalença que s'han fet no ha variat molt al llarg del temps. Sí que és veritat que ara cada cop més hi ha més formació a la malaltia i potser sí que es diagnostica millor. Però no ha variat gaire, no.
1: Sí, no és una qüestió que hi hagi punts, baixades, no. Això sí, aquí tinc unes dades que és una malaltia que afecta principalment a dones.
0: Sí.
1: Per què passa això? Per què li toca a les dones la fibromiàlgia més que als homes?
0: Sí, ens toquen moltes coses, ja. Entre elles una major prevalença de fibromiàlgia. Crec que perquè el sistema nerviós és diferent en homes que en dones. És curiós, però és així. I també poden influir-hi, factors hormonals. En això, però hi ha una diferència de prevalences molt importants. El 80-90% de les persones afectades són dones, sí.
1: És una qüestió claríssima que és una malaltia femenina, o sigui, que afecta directament les dones per això que, sí, per tot això que estàs dient, no?
0: Sí, també ara s'han vist dades de una neuroinflamació i de probable intervenció del sistema immunològic. I també la veritat és que diferents patologies autoimmunes també acostumen a ser bastant més freqüents en dones que en homes. Sempre ens toca la de perdre.
1: Sí, en aquest cas us toca la de perdre, concretament, sí. Clar, el problema, bueno, el problema en si ja és la fibromiàlgia, el problema, no? Que no és una malaltia mortal, no? Ni degenerativa, o sigui, però és incapacitant.
0: Sí, en molts casos és molt incapacitant i canvia totalment la vida de les persones. No només per la gran quantitat de símptomes de les persones afectades, sinó, com hem dit, perquè els tractaments realment que tenim avui en dia no són molt eficaços. I també, a part, hi ha un gran estigma. I com encara no disposem de clars biomarcadors objectius pel diagnòstic de la malaltia, doncs encara hi ha molta gent que no creu en ella i que, com has dit al principi, doncs creu que les persones estan exagerant. I també això doncs ve augmentat perquè és una malaltia molt oscil·lant. Un dia el pacient es pot trobar més o menys bé i, en canvi, clar, el següent dia fatal i no moure's del llit, no? Llavors, per totes aquestes qüestions, realment doncs és una malaltia molt incapacitant i també moltes vegades incompresa.
1: Molt punyetera i estigmatitzada. Doncs, doctora Miriam Almirall, especialista del Servei de Reumatologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, escolta, gràcies pel teu temps i aquestes explicacions, molt amable.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Un plaer. Doncs avui és el dia de la fibromiàlgia, de la fatiga crònica, que deien allò del principi, i ho deia molt bé la doctora, però de la fatiga crònica també deien el mateix, no, estic cansat. No, això no és, això és una tonteria, això descansa més. No tenia el concepte com a malaltia, ara ja sí, ara ja està concretat i diagnosticat. Bé, estem a punt d'arribar a 2:15. De seguida actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, la meteo, i després parlarem amb la portaveu del sindicat SAPME de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudés. Entre altres coses, li preguntarem sobre tot aquest cas que està portant molta cua, quin fins i tot USTEC, el sindicat USTEC d'Educació, amenaça amb denunciar, no? I és sobre els Mossos infiltrats en reunions dels profes. Va, de seguida en parlarem d'això. Aquí a migdia, COPE, Catalunya i Andorra.
2: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Sol, playa, una calita escondida y descuentos como churros. Ese puede ser tu verano. Viaja a Baleares con Transmed y tendrás hasta un 40% de descuento en tu billete.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Este verano, viaja a Cerdeña con Grimaldi Lines. Consigue un 15% de descuento en tu billete de barco, más un 50% para tu coche. Con Grimaldi, viaja a tu manera.
8: ¿Estás preparado? Cuenta atrás para el fútbol más grande del planeta. El Mundial 2026.
9: ¡Esto rugen, tú qué haces!
8: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
10: ¡Empieza España!
8: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
10: Hacemos el resumen de la primera parte.
8: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
11: Don Luis de la Fuente.
12: Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
8: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales.
13: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
14: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
15: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
14: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
15: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
16: Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
14: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
15: Compatible con CarPlay y Android Auto.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres, amb moltes coses encara per explicar. Però ara el que farem serà actualitzar la informació de serveis i començarem per la meteo. Si cau, tot el que posa al mapa del Meteocat aquesta tarda, aneu preparant barques perquè cauran tempestes realment potents. Això és el que ens marca, no m'ho invento, és el que marca el plano, la previsió del Meteocat. Pedra inclosa. Parlem de tot Girona. Totes les comarques de Girona estan en alerta per intensitat de pluja i l'alerta és taronja, és a dir, que la possibilitat i la força de la caiguda d'aigua que pugui arribar, fins i tot acompanyada de pedra, serà potent o molt potent. De fet, tot el litoral, a excepció del Tarragonès, el Garraf i el Baix Penedès, que pot ploure però sembla que quedarà més al marge, a excepció d'aquesta zona, tota la resta, de nord a sud, de sud a nord, està en alerta per intensitat de pluja que pot anar acompanyada de pedra, sobretot a les comarques de la Garrotxa, el Pla de l'Estany, per aquesta zona, i els ports, a la Terra Alta, cap als ports, allà pot anar acompanyada de pedra. S'esperen pluges pràcticament a tot el territori català. A tot el territori català, sobretot en aquesta zona, sí que molta prudència, l'alerta està molt elevada. Si cau tot el que marca aquí, caurà una bona aquesta tarda. És una qüestió molt de primavera, tota la situació que estem tenint. Tot això marxarà, patacada, i demà dimecres, doncs sortirà el sol, la pressió de pluja baixarà, quedaran restes cap a comarques de Girona, cap a la Selva, cap a la Garrotxa, i boires ben enganxades al terra. Amb això començarem el dimecres, després de les pluges que es preveuen fortes i molt fortes, insisteixo, així que molta prudència si heu de desplaçar-vos, etc. I demà dimecres per la tarda tornen les tempestes amb menys intensitat de la previsió que hi ha avui, però ja més restringides cap al nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, cap aquí està la cosa. I com està la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant la C55, que està tallada entre Olesa de Montserrat i Esparreguera en tots dos sentits, però no fruita d'un producte químic d'un camió. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha retencions entre Sant Boi i Cornellà de Llobregat en tots dos sentits. A la Pota Nord, a la B20 i a l'Antitud, a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Mataró. A la C37 es dona pas alternatiu a Santa Maria de Miralles per un camió accidentat i això provoca retencions en tots dos sentits. A la P7 i a l'Antitud, a Barrera del Vallès, en tots dos sentits, i retencions de Gelida a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, en sentit Tarragona, per obres en aquest cas. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Bona tarda, Mireia, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: L'actualitat esportiva en mans i veu de l'Albert Díez. Albert, com estàs? Benvingut.
4: Molt bé, senyor Cruz, què tal? Com està vostè?
2: Quina rua més magnífica. Oh,
4: increïble, eh?
2: És la rua dels campions.
4: A més, és allò que m'agrada molt quan l'organització d'un acte diu hi han hagut X persones, i llavors surt la Guàrdia Urbana i diu hi ha una certa diferència. Bon. Quan les coses són en positiu i no hi ha discrepància entre els manifestants i, per exemple, les autoritats o cossos de seguretat, normalment les xifres acaben quadrant, no? Però crec que va acompanyar tot. A més, ara vostè parlava de les pluges, ahir va aguantar.
2: Sí, va aguantar bé.
4: He llegit 750.000 persones pels carrers de Barcelona. Va funcionar molt bé, aquesta comunió fantàstica entre un equip per la joventut, per l'entrenador que té, per com ha guanyat la Lliga, que realment connecta molt, no?
2: És una Lliga de la Masia, eh?
4: Amb la societat que tenim i el món que ens espera, jo crec que està bé celebrar coses. Tot el que es pugui celebrar, millor celebrar-ho, eh?
2: Totalment d'acord. Amb tu, si s'ha de celebrar ja, celebrem.
4: Acaba de parlar Flick. Sí. Perquè això no s'atura, recta final de la temporada. Estàvem molt pendents del futur de Flick i d'aquests 100 punts que pot aconseguir el Barça ja un cop s'ha guanyat la Lliga. Anem a la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona. Preguntem per això, pel futur de Flick, per la Lliga dels 100 punts i pel que ha dit el tècnic del Barça abans de viatjar a Vitoria. Elena Condis, bona tarda.
5: Què tal, Albert? Bona tarda. Doncs la notícia és que ha confirmat que la seva renovació està tancada fins al 2028, amb un any més opcional, perquè és molt feliç aquí, perquè sent que té la confiança del club i perquè aquests dies diu que s'han adonat que està en el lloc adequat. A més, ha repetit això que tant els hi agrada als culers, eh? Ara s'ha de seguir treballant i s'ha d'intentar guanyar la Champions League, eh? És un títol amb el que insisteix Hansi Flick, que deia aquesta temporada que era la gran prioritat. Doncs ara diu que seguiran intentant-ho la temporada que ve, que és el gran somni que tenen, aixecar doncs aquest trofeu de la màxima competició continental. Sobre altres futurs, els de Lewandowski i Rashford, diu que ho analitzaran a final de temporada, que porta dies parlant amb Deco de les posicions a reforçar, de Rashford, que aprecia molt els grans números que ha presentat aquesta temporada, i de Lewandowski, què ha de dir, què ha d'afegir, si diu tots els títols els he guanyat amb ell i està orgullós de ser el seu entrenador. Un Flick que, atenció, perquè també li ha donat un palet a la Minya Mal, Albert, ahir a la Rua, recordareu que va aixecar una bandera de Palestina, va agafar el màstil d'una bandera palestina, Flick no li va agradar i diu que ha parlat amb ell, però que és la seva decisió, que té 18 anys i és la seva decisió, i després doncs s'ha mostrat emocionat per veure doncs la gent fins i tot plorant, els nens il·lusionats per aquesta Rua, per celebrar la segona Lliga que guanya ell al capdavant del Barça.
4: Molt bé, després ampliem a partir de les 3 i 5 a Esports Cope. Elena Condis, bona feina, gràcies, que vagi bé.
5: Adéu, bona tarda.
4: Parlant de la Lliga, perquè li deia que això no s'atura, comentaven que el Barça viatja a Vitoria per enfrontar-se demà a l'Alavés. Ahir es va tancar una nova jornada, la 35, i entrem en el tram de les tres últimes. I va jugar el Girona, que in extremis va salvar un punt a camp del Rayo Vallecano.
6: Estuani encara té màgia,
4: I va explicar Michel
6: s'ha bastat lloc,
4: que encara va jugar infiltrat, perquè no havia entrenat durant tota la setmana, allò que fan els entrenadors, de no donar pistes als entrenadors o als equips rivals, i que al descans el van haver d'infiltrar per poder jugar. Va entrar i en 5 minuts va empatar in extremis. Un Girona que suma un punt, aquí tot el que sigui sumar està bé, perquè igual a l'Espanyol han 39 punts i els dos estan només 2 punts per sobre del descens.
6: És que en 39 està en joc. Està Girona, està Espanyol, està el Mallorca... I ara t'he ficat en un vessant.
4: No, l'Elx, el Mallorca, l'Espanyol i el Girona. Els 4, quadruple empat amb 39 punts. Però si tirem una mica més amunt, des del 13, que és el Sevilla, que té 40, fins al Llevant, que és penúltim, només hi ha 4 punts de diferència. Queden 9 en joc.
6: La pressió amb aquests 9 punts en joc va ser interessant.
4: No, per l'aficionat neutral, vostè no, que és del Girona, òbviament, ja ho ha repetit mil vegades, veritat? El meu Girona, repetia vostè, ara ja, clar, i ara que no va tan bé, no ho diu tant. No deu ser tan interessant per l'aficionat del Girona o de l'Espanyol, però per la seva propera convidada, que no sé si li agrada el futbol, potser diu, mira, m'ho miro des de fora.
6: Crec que és culer.
4: És culer, doncs felicitats, escolta, cadascú a casa es culer cap on toca.
7: Sí, i la meva filla i el meu marit són socis.
6: Són socis, eh?
4: Socis, eh?
6: Pues estàs socis.
4: D'això en parlarem i és que ve una setmana molt carregada. Avui arrenca una nova jornada de la Lliga Endesa de Bàsquet, 31a jornada. Tenim derbi, que és intranscendent perquè no s'hi juguen res, més allà de competir fins al final, el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa a partir de les 8 del vespre a Fontejau.
6: Albert, moltes gràcies.
4: A vostè, senyor Cruz, és un autèntic plaer.
6: Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions i d'altres amb Esports Copé, amb el Joan Ballori, que avui capitaneja el programa. Va, que de seguida parlarem d'aquesta polèmica. Estàvem comentant, no, Ustec ja ha denunciat, en aquest cas, el tema dels Mossos infiltrats. El cas és que volem denunciar. Els Mossos infiltrats a les reunions de les previsions i organitzacions de vagues com les que estem vivint avui del sector de la docència. De seguida en parlarem d'això, entre altres coses, aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, com us diuen a vosaltres a casa? L'altre dia estava amb un amic que li diuen Manolo, encara que la feina és el Marquesito, pels seus fills és el papà, clar, per la seva mare és Manolito. Miri, Manuel, Manolo, Marquesito, papà o Manolito, això dona igual. Per tots és aquesta persona meravellosa que sempre ens cuida i ens protegeix. Perquè més important
2: que, com ens diuen, és que ens reconeguin pel que som. Com a Securitas Direct, que ara es diu Verisur. Canvia el nom, però no el que són. Són els primers en protegir. Securitas Direct és ara Verisur, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
8: En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
9: La que se está montando con el antivirus en España. Bueno, en España y en el mundo ya. Pero nuestra responsabilidad es confiar en las fuentes autorizadas. Así que calma, transparencia y sobre todo, mucha información.
10: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
8: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
11: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
12: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
13: ¿Y si no tuvieras que conformarte? Solo tienes que decir dos letras, N-O, no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 910-662.
14: En Repsol, te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora, hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más, por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
15: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
16: Carglass cambia. Carglass repara.
17: ¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
18: Helvetia y Caser.
19: Caser y Helvetia.
18: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
19: Porque juntos mejoramos para ti.
20: El Papa León nos ha dicho:
21: todos estamos en las manos de Dios. Sin miedo, sigamos adelante.
20: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
21: Alzad la mirada.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: La polèmica està... Ja sabeu que avui hi ha vaga. Hi ha una vaga general, ho estem repetint, però ho recordo. Ja la cosa sembla que va a menys, ja. Aquest matí hi havia grans problemes per accedir a la ciutat de Barcelona, accessos bloquejats, manifestacions que avui el nostre Guillem Castro ens feia el minuto resultado en directe des de la plaça de Sant Jaume, davant de la Generalitat, però... hi ha una altra polèmica abans de tot això, i és que clar, quan hi ha diversos sindicats que es coordinen per posar i fer un manifest per vagues, coordinar què farem, què no farem, quines accions prendrem, doncs van denunciar en el seu moment que havia membres del cos de Mossos d'Esquadra infiltrats en aquestes reunions. Buah, escàndol total. Debats per la tele, debats a les ràdios, debats. És legal, es fa, no es fa, com es pot fer, s'ha de denunciar, però això és correcte, no és correcte. Mireu, parlem, i tenim aquí, és el bon moment per parlar amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat SAPME de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Benvinguda.
22: Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
2: Vaya cacau que s'ha muntat amb això, eh?
22: Vaya cacau, portem uns dies difícils, realment, en
2: sí,
22: el context de tot el que s'ha viscut, aquest escenari... El pla pilot, que recordem, vam parlar en aquest programa, que tampoc va tenir bona acollida.
2: És que va tot tan ràpid que anem d'una cosa a l'altra. Ara el que està, pel tema que és avui de la vaga, seria la infiltració del cos de Mossos d'Esquadra. La primera pregunta que et faria és, això es pot fer?
22: Home.
2: Sense, a veure, puntualitzo la pregunta. Es pot fer sense autorització judicial?
22: És les funcions de la Comissaria General d'Informació. Quines són, José Miguel? O sigui, primer, és una assemblea pública.
2: Sí.
22: Per tant, aquí s'ha de distingir entre accedir a una assemblea pública i infiltrar-se.
2: D'acord.
22: Això s'ha de dir, eh?
2: És veritat que les paraules s'han d'escollir bé en aquestes qüestions. Aquí tens raó.
22: Aquí s'ha generat molta polèmica.
2: Sí.
22: I nosaltres, com a sindicat, el primer que volem dir, abans de res, és donar el nostre suport total a tots els membres de la Comissaria General d'Informació, que no ho deuen estar passant malament.
6: I no, també no deuen estar passant ben bé, vols dir.
22: Perdona. No deuen estar
6: passant. Ho he entès perfectament, però volia puntualitzar per si algú... No, és que la Imma diu que no deuen estar passant malament. Okay.
22: Però, aviam, el nostre suport incondicional, i a més, també dir que estem farts de la instrumentalització política constant i permanent que s'està fent i el qüestionament de la nostra tasca dia rere dia, qualsevol notícia que surti, no? En aquest cas ha estat aquesta suposada infiltració de dues mosses. Nosaltres el que hem de dir és
6: a l'assemblea dels sindicats de professors,
22: per enèsima vegada es fa un judici de valor de la nostra feina. Nosaltres no volem qüestionar decisions operatives. Si la Comissaria General d'Informació va fer les accions que fossin, nosaltres no som ningú per qüestionar-ho, no? I en qualsevol cas, la nostra obligació sempre queden, les nostres funcions sempre queden subjectes a la llei. Per tant, qüestionar això, per se, sense saber els detalls, sense conèixer només que els titulars, no? I les acusacions que s'han fet, doncs d'alguna manera ens dol, no? Ens dol com ens han dolgut també totes les declaracions que s'han fet aquesta setmana en contra nostra, no? Nosaltres crec que som un cos que sempre hem demostrat estar subjecte al control estricte de les nostres actuacions. Vull dir, som un cos molt fiscalitzat, no? I qualsevol acció pot ser denunciada davant l'autoritat judicial, com ara amenaça CGT i USTEC, sí. Doncs perfecte, però bueno, pensar que hem vulnerat amb l'exercici de les nostres funcions drets fonamentals o drets és qüestionable, no? I per tant nosaltres donem el nostre total suport als companys i companyes de la Comissaria General d'Informació. Com no pot ser d'una altra manera, igual que a l'organització en bloc.
6: Ja, jo no sé si ho saps o no ho saps, però jo faig preguntes si no ho saps o més enllà de les teves competències.
22: És que s'ha dit que això era un atac a la democràcia, José Miguel, s'ha arribat a dir això.
6: Sí, exacte, i per qui volia anar a parar, no? Jo no ho veig tant com un atac a la democràcia.
22: Això, és irresponsable, fer declaracions...
6: A mi no m'ho sembla. Però sí que tinc la curiositat de saber que quan entren dos, en aquest cas dos mosses, aquestes assemblees, què es busca? Quan el cos, entenc, infiltracions, perdona que utilitzi la paraula, en qüestions que poden ser en el seu moment més perilloses, com a CDRs, com que saps que la liaran al carrer a cremar containers, però els profes, què es busca quan s'accedeix a aquestes reunions? Quin tipus d'informació es busca?
22: Clar, és que nosaltres els detalls operatius de per què s'ha pres aquesta decisió els desconeixem, perquè el departament no els ha facilitat.
6: D'acord.
22: Evidentment estem parlant de la Comissaria General d'Informació.
6: D'acord.
22: I nosaltres no sabem els detalls per poder donar una resposta a la pregunta que tu fas. Però el que tenim clar és que seguríssim que estava justificat. O sigui, això no és cap ningú en dubte.
6: És una qüestió gratuïta, no és?
22: Evidentment. Ara, que dues mosses accedeixin a una assemblea pública no és un atac a la democràcia. I aquí s'han dit coses que ens posen les mans al cap. Igual que la setmana passada vam sentir al Parlament dir que el fet de que hi hagués un pla pilot de, i perdona que sortim aquest tema, no? Però dels Mossos a les escoles, era convertir les escoles en instituts penitenciaris.
6: Home,
22: això al final està enviant un missatge a la ciutadania molt equivocat. I no voldríem que una de les institucions més ben valorades de Catalunya per la societat es vegi menys tinguda la seva imatge d'aquesta manera. A nosaltres ens dol. I el que no podem fer és dubtar de totes les actuacions del cos i que es qüestionin permanentment per persones que ni coneixem els detalls, ni tan sols nosaltres com a part social coneixem els detalls del que fa la Comissaria General d'Informació. I no ho hem de conèixer. És així.
6: Home, ataca la democràcia i...
22: Que hagi de donar les explicacions que cregui necessàries que les doni, en aquest cas al departament, però no pas qüestionar permanentment el que passa a Mossos, perquè és el que està passant, eh? Vull dir, nosaltres no veiem que aquest qüestionament passi a la resta de cossos policials. Ho veiem només al cos de Mossos d'Esquadra.
6: I em queda l'atenció, com els han identificat? Perquè, clar, si estàs allà, no vas... Hola, soy mosso, no, soy policia, no, això no es fa.
22: Doncs, la veritat, em sembla que CGT va dir que els havia identificat i perquè m'ha arribat a mi això no és així. I com et dic, insisteixo que en tot cas que expliqui al departament quins són els detalls, però no sabem ben bé què és el que ha passat perquè no s'han donat explicacions al respecte, José Miguel.
6: D'acord.
22: Com no, és que no ha de ser així. O sigui, penso que la Comissaria General d'Informació, com sempre, es regeix per un respecte escrupulós per la llei, qualsevol de les seves actuacions, i això és l'important. El que no es pot és qüestionar que el fet que Mossos accedeixi a una assemblea del tipus que sigui és un atac a la democràcia.
6: D'acord. Creus que s'està exagerant un pèl gramassa el tema, que s'està inflant?
22: Home, és que hi haurà algú a qui li interessi potser que s'impli aquest tema, perquè no entenem aquesta confrontació que s'està generant entre el sector educatiu i el sector de Mossos. Avui hem vist a la manifestació, avui mateix, manifestacions sí. per la vaga,
6: sí.
22: pancartes en contra dels Mossos. Vull dir, aviam, què té a veure la nostra feina amb les reivindicacions legítimes que té el sector educatiu? És que no ho entenem. I a qui beneficia aquest enfrontament? No ho sabem. Per tant, evidentment això ens preocupa, no? Ens preocupa perquè tots tenim fills i filles i evidentment que volem millores amb el sector educatiu. El que no volem és que ens enfrontin entre col·lectius del sector públic. És això el que no té cap explicació i nosaltres no entenem.
6: I una mano política de manipulació i d'instrumentalització, un cop més?
22: Doncs el que portem denunciant en aquest programa...
6: Sou un carmelet, sou un carmelet, eh?
22: En diverses temporades, així és.
6: Mare meva, quina situació. Mare meva, quina situació. Ja veurem en què acaba tot això, perquè tot apunta en que no res. Llavors és que s'estàs explicant si la qüestió s'ha fet de forma legal i no hi ha cap... cosa, doncs no sé. Bé, doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat també de Mossos d'Esquadra. Sé que hi ha més coses per xerrar, però aquesta era molt sucosa d'entrar, no en debat, però volia saber l'opinió del sindicat davant d'això, eh? Imma Viudes, portaveu del sindicat també de Mossos, moltíssimes gràcies, com sempre.
22: Gràcies a tu.
6: Molt amable, i gràcies per venir avui a l'estudi. Per cert, m'encanta les teves ulleres, són xulíssimes, eh? Són d'aquestes superxules, eh?
22: Ja tinc una edat i ja a l'hora de...
6: No, estàs guapíssima, home, no diguis això. I a més, et senten molt bé les ulleres, tot s'ha de dir, eh? Gràcies. Doncs, després de parlar amb la Imma i sobre aquest tema, que és un què, això s'ha de mirar, clar, després, si no ens ha donat temps a trucar a vostè, però segurament quan parlem amb vostè, que en algun moment parlarem, li traurem el tema i li preguntarem què passa aquí, o com va el tema, i ens donarà el seu punt de vista. Que bé, ja el fet públic, el seu punt de vista, de forma clara, eh? El que no teníem tan clar era el punt de vista dels Mossos, i en aquest cas del sindicat de Mossos, eh? No la portava oficial del cos de Mossos en si, no la de sindical, que en aquest cas és la IMA, sinó això encara no teníem gens clar, així que està molt bé xerrar i que ens ho expliqui, eh? Va, que de seguida parlarem d'un tema més relaxat en aquest cas, eh? I tot que aquests temes els parlem de forma relaxada, no ens queixareu que no creamos aquí un incident internacional. En parlarem de la promoció que fan les poblacions de Catalunya. Sabeu aquelles lletres tan grans on posa Altafulla, que posen les rotondes, Salou, Barcelona, que han posat un al Tibidabo? Per què ho fan, això? Què és el què? Quin és l'objectiu? La promoció, està clar. Doncs ho explicaré. Fer-te la foto per Instagram. Marca, no, sí. Fer-te la foto per Instagram és política de màrqueting. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
3: A Cope Catalunya.
5: La imatge del dia a Cope Catalunya.
6: Benvinguts a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
7: A Cope Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
0: Migdia.
1: Cope Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
6: Parlem d'aquestes promocions que fan les ciutats de costa. Evidentment, quan parlem de costa, parlem d'estiu, i és una de les grans lluites que tenen totes les poblacions. És evitar la desestacionalització... No, evitar-la no. Fer desestacionalitzar, millor dit, el turisme. Per això cal promoció. I aquestes grans lletres s'han posat de moda. Per què? Doncs en parlem d'això i parlem del tema amb una de les ciutats que acaba de posar el tema, que és Salou. I parlem amb el senyor Pere Granados, alcalde de Salou. Pere, bon dia, benvingut.
23: Hola, molt bon dia a tothom. Gràcies per la invitació.
6: Home, no, gràcies per atendre'ns, per xerrar d'això. Com es presenta l'estiu? Ja que estem parlant d'això i que tenim l'estiu a les portes, com es presenta Salou?
23: Bé, l'estiu es presenta molt bé, cal dir-ho, però abans feies referència a tot el tema de la desestacionalització, sí. I podem dir que nosaltres ja fa un temps que venim treballant per desestacionalitzar la nostra activitat econòmica turística i ens està funcionant molt bé. De fet, el mes de febrer, per exemple, que és un mes ple hivern, sí. Hem tingut un creixement. Clar, per a nosaltres això és molt important. Ja no parlem del número, sinó de la tendència de creixement. El mes d'abril ens ha anat molt bé. Els vols arreu s'han començat a operar abans del mes d'abril. Ryanair ha estat a començaments de març i Jet2 ha estat a final de març. Ostres, ja hem tingut, de veritat, molta presència de visitants. No? A més, és un temps que fa molt bo. Nosaltres hem treballat en la creació de nous productes turístics basats, sí, en la gastronomia, en la natura, el paisatge, que després entrarem amb el tema de les lletres.
2: Sí.
23: Tota la qüestió de la cultura, heu de tenir en compte que Salou l'any 2025 ha estat la capital de la cultura catalana,
2: sí,
23: tenim,
2: senyor,
23: un gran patrimoni històric, hem creat diferents rutes, el mes passat vam donar a conèixer la ruta del modernisme de Salou, aquest mes donarem a conèixer una altra visita de Guerra Civil Espanyola amb un búnquer de metralladores que està superben conservat en un punt molt estratègic i amb unes vistes formidables. És a dir, tot això i més és el que nosaltres estem fent perquè la gent ens vingui a visitar fora de la temporada d'estiu. No?
6: Parlem de promoció, tot el que fa un municipi, sí, doncs, per promocionar i tot el seu patrimoni, en aquest cas. I després està a temes que afegim, que no són ben bé patrimoni, però són aquestes lletres fantàstiques. Explica'ns on surt l'idea, sí, i el per què. Explica'm.
23: La idea neix de col·locar unes lletres justament perquè la quantitat de turistes que ens visiten, que a Salou estem parlant de prop de 3 milions de visitants...
6: Poca broma,
23: doncs,
6: eh?
23: Poca broma, som el quart de la península ibèrica comptant Barcelona i Madrid.
6: Poca broma, eh? Ostres,
23: sí,
6: meva.
23: Sí. De la península ibèrica, el segon. Primer és Benidorm i després nosaltres. I Benidorm perquè està totalment desestacionalitzat de l'any 74, no?
6: Sí, sí.
23: És a dir, que tenim molt de visitant. La idea era, escolta'm, aquí ve moltes persones, resulta que es fan moltes fotos, però ha de sortir la marca Salou.
6: Clar.
23: Perquè és una manera directa de promoció. Abans ho estaves comentant tu molt bé quan te vas fer el selfie. Doncs van començar per unes lletres grans en un punt xulo, que és allà al passeig, a la part més renaturalitzada, sí, del passeig i amb el fons de la platja. Però amb el temps hem anat introduint en diferents llocs. Tenim unes a Pilons, que és, diguem-ne, on està el port natural de Salou, que és el port més important de Catalunya del litoral mediterrani, que això també ho estem nosaltres transformant en producte turístic, perquè Salou té una gran història degut a això, que és el port natural de Catalunya. Per això el rei Jaume I salpa de Salou cap a la conquesta de Mallorca, i les persones que han vist la pel·lícula o la sèrie o han llegit el llibre de la Catedral del Mar veuran com l'Arnau fa almenys 5 referències al port natural de Salou,
6: sí,
23: quan hi havia temporada a Barcelona, no? Vull dir que és una realitat contrastada que ha estat així històricament. Bé, dit això, seria la platja de Ponent a l'inici del terme municipal de Salou, més petites perquè la gent pugui sortir al costat de les lletres. També col·locarem, instal·larem unes altres a la platja llarga, és a dir, en diferents punts on realment les persones puguin fer una foto amb un entorn molt bonic i que se n'enduguin la marca Salou.
6: La idea és aquesta, clar, no? Que surti la marca, sí, la marca, clar, jo estava pensant, i clar, volia parlar amb tu, però ja respost, bàsicament, el que anava a preguntar és, carai, parlava de ciutats com Salou o Barcelona, que han posat unes allà dalt al Tibidabo també, i jo pensava, sí, a Salou o a Barcelona els hi cal aquesta publicitat? I clar, és una qüestió de marca, de que quan es faci la foto surti allà la marca.
23: Sí, a veure, amb el tema de la promoció o la publicitat, jo sempre poso com a exemple la Coca-Cola, si em permeteu que ho pugui dir.
6: Endavant.
23: Tothom la coneix, però sí, no para de fer publicitat en moments puntuals, el que vulgueu, però no. Si totes les grans marques, que tothom les coneix, fan promoció i fan publicitat. Per tant, que quan nosaltres ens promocionem, estem en competència no només amb destins de sol i platja, perquè les persones poden fer vacances a la muntanya, a un... Clar, nosaltres hem de ser, en aquest sentit, molt incidents en quant a lo que és la presència de marca i competitius, tant en el producte com la marca. Nosaltres, i a mi m'agrada molt dir que a mi m'agrada promocionar-me amb producte de qualitat.
6: Doncs, senyor Pere Granados, alcalde de Salou, escolta'm, gràcies per dedicar-nos el teu temps i fer 5 cèntims sobre com es tracta tot una marca, en aquest cas, la de Salou. Molt amable.
23: gràcies a vostès per haver-me invitat i sobretot als oients dir-los que, escolta'm, que vinguin a Salou, que descobriran sempre moltíssimes coses. Així que gaudeixen, de veritat, d'aquestes visites guiades, que les fem gratuïtes, que ja en tenim 4 i seran 5, per tal de conèixer aquest patrimoni històric tan ric que té el nostre municipi i que ha portat tant a Catalunya i, evidentment, també a l'estat espanyol.
6: No sé si serà, ja veig, a Salou sempre és sempre xulo anar a Salou a fer, a menjar, jo què sé, a passar-ho bé, a passar el dia, està molt xulo. Bé, ja sabeu, més enllà d'una cosa decorativa, hi ha una operació de màrqueting aquí darrere. És fantàstic, això, eh? I, a més, les fotos queden perfectes, eh? Va, que de seguida arribem ja a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja, rebent la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.
4: Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
8: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
9: Estar informado.
4: Entramos ya en la segunda hora de Mediodía Cope. Ya sabes que comenzamos a la 1 de la tarde todos los días y que te acompañamos hasta las 3. Hasta las 3 de este martes 12 de junio del año 2026. Mira, el martes en el que hemos conocido que el español con hantavirus está desarrollando síntomas de la enfermedad, en unos minutos, ¿eh?, vamos a estar en el hospital Gómez Ulla de aquí de Madrid con la última hora. El presidente Sánchez ha explicado esta mañana que la operación de Londius va a ser recordada en la historia.
10: Algunos dirán que el episodio de Londius caerá pronto en el olvido, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que va a ser recordado durante años. Y lo va a ser porque es una realidad más de quiénes somos, de quién es España. Un país comprometido con el derecho internacional, con la paz y con el fin de las guerras.
4: Y es también el martes en el que vuelven los escándalos políticos del gobierno a los medios de comunicación. Si ayer se demostraba que dos prostitutas, en medio del confinamiento, fueron trasladadas al parador de Teruel para pasar la noche con el exministro Ábalos, hoy conocemos que presuntamente el presidente Zapatero estaría siendo investigado por blanqueo masivo de capitales por mediar ante gobiernos y administraciones públicas para favorecer a personas de su entorno con ayudas y con contactos. También vamos a hablar de ello en un minuto. Y es el martes del último enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso. La presidenta de Madrid ha denunciado aquí en COPE que el gobierno la dejó sola en México ante los ataques de la presidenta mexicana.
24: No solo bajo amenazas, sino en una situación de peligro extremo, nos abandonó. El gobierno ha abandonado a un representante del Estado a su suerte en un país sumido por la violencia. ¿Te pasa algo? ¿Y a mí qué me cuentan? ¿Ella que ha venido a provocar? Yo no lo sé.
4: Ella que ha venido a provocar. Y Sánchez va y le da la razón a Ayuso.
10: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país, sino, como hemos visto durante estos días, también fuera de nuestro país, en este caso en México.
4: Y así pasan los días, mientras tú pagas el IRPF, liquidas el IVA, alquilas la piscina o el monopatín para ingresar dinero extra, te manifiestas por un salario digno, exiges una rebaja de impuestos, ves que tus hijos no pueden alquilar un piso, que no pueden comprar una vivienda, médicos en huelga, infraestructuras sin mantenimiento, los trabajos fijos discontinuos para engañar las estadísticas, el absentismo laboral en máximos insostenibles, las pymes en la UCI por la burocracia, lo que viene siendo la casa sin barrer, pero con kilos, ¿eh? Con kilos de porquería. Y luego llega ese momento en el que lo que importa es lo importante. Y respiras hondo. Borja Sémper, en Herrera en COPE.
25: He aprendido en estos 10 meses, además de valorar muchas más cosas, o recordar la importancia de las cosas cotidianas, a agradecer cada día. Las cosas cotidianas de cada día y, como decía antes, la inmensa suerte que significa estar vivo, ¿no? Y, bueno, que tenemos que dar todos los días gracias por poder disfrutar de la vida.
4: Siempre que llueve, escapa.
9: Pilar García de la Granja.
8: Mediodía COPE.
4: Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
26: Buenas tardes, Pilar.
4: Lo primero, el gobierno canario acusa a Moncloa de ocultar casos de hantavirus en el Londius.
26: Porque hubo un positivo en las primeras pruebas que se hicieron en Cabo Verde. Estados Unidos lo dio por bueno, pero la OMS y España consideraron que no era concluyente. De hecho, hoy ese mismo pasajero ha dado negativo. En cualquier caso, la información no se hizo pública y de ahí la acusación del presidente canario, Fernando Clavijo.
27: Y esa información era determinante. Por eso digo que la lealtad institucional, la buena fe,
11: y el buen hacer que se tiene que tener entre dos gobiernos ha sido quebrado por el gobierno de España. Para mí hoy es un día triste para Canarias y para la democracia.
4: La OMS eleva a 10 los positivos confirmados,
26: incluida una persona española que presenta síntomas y cumple cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, junto a los otros 13 españoles que viajaron en el barco. En Francia está en estado crítico la pasajera, que empezó con síntomas el domingo. La OMS ajusta al 21 de junio el final de las cuarentenas.
4: Donald Trump ultima su viaje a China.
26: Viaja mañana a Pekín y el jueves se reúne con Xi Jinping. Importante cita para la guerra comercial, pero también para la situación en Oriente Medio. Trump confía en que las presiones comerciales a China sirvan a su vez para convencer a Irán de cara a un acuerdo.
4: Y Madrid le va a dar la llave de oro de la ciudad al Papa.
26: En señal de agradecimiento por su visita en el mes de junio, lo ha anunciado hoy el alcalde de la capital en un desayuno junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello.
12: Yo tengo la impresión de que la visita del Papa pudiera ayudarnos a caer en la cuenta de que una democracia necesita pensar en algo más de periodos de 4 años. Revisar sus fundamentos y alzar la mirada en algo tan concreto como es mirar no solo 4 años vista. Es decir, no mirar solo por los intereses demoscópicos.
4: Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
13: Pilar, buenas tardes.
4: Hansi Flick confirma su renovación por el Barça.
13: Un día después del gran festejo por las calles del Barcelona por el título de Liga, el entrenador alemán da por hecho que sigue en el Barcelona, Elena Condis.
14: Hasta 2028, con un año más opcional, ahora solo falta anunciar este acuerdo que ya está cerrado. Flick quiere inaugurar el Camp Nou terminado, después se jubilará.
15: Por supuesto, estoy muy contento de la noticia y de que me hayan dado a mí y a mi equipo la confianza de seguir trabajando aquí 2 años más. Y si todo va bien en 2028 y todos estamos contentos, podemos añadir un año más. En los últimos días todos me han seguido demostrando que estoy en el sitio correcto. Ahora a trabajar más duro que este año para intentar alcanzar el mejor nivel y seguir ganando títulos.
14: Insiste que el objetivo es la Liga de los 100 puntos, deben ganar los 3 partidos que quedan, que el gran sueño es la Champions, seguirán intentándolo, y reconoce que no le gustó que Lamine ondeara la bandera de Palestina ayer durante la rúa porque por las calles de Barcelona porque no le gustan los posicionamientos políticos.
13: Noticia de la mañana, el grupo inversor encabezado por Sergio Ramos compra el Sevilla por 450 millones de euros por el 80% del total. Y en Roma, gran noticia, Rafa Jodar se ha metido en cuartos de final, acaba de ganar al americano Lierner Tien en 2 sets.
4: Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
0: Pilar García de la Granja.
8: Mediodía COPE.
0: Estar informado.
4: 2:06 de la tarde, 1:06 en la comunidad canaria. Con permiso del virus, es probablemente la noticia de más calado este martes. Hay nuevas investigaciones al expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, relacionadas con supuestas operaciones de blanqueo de capitales a gran escala. En concreto, según fuentes citadas hoy por El Confidencial, Rodríguez Zapatero habría cobrado presuntas comisiones ilegales por mediar ante gobiernos y administraciones públicas para favorecer a empresas de su entorno. Las fuentes consultadas por COPE a este respecto confirman que se están llevando a cabo investigaciones. Patricia Rossetti, jefa de tribunales, buenas tardes.
16: Hola, Pilar, buenas tardes. Es una causa secreta y delicada, con ciertos movimientos en las últimas fechas que afectan de manera especial a Rodríguez Zapatero. Se están investigando muchas cosas, dicen a COPE fuentes próximas a la investigación. Unas pesquisas que también vinculan a altos cargos y sectores cercanos al expresidente del gobierno con el rescate de Plus Ultra y operaciones financieras sospechosas. Una investigación cuyo secreto prorrogó el juez Calama al menos hasta cerca de finales de este mes y que se espera que levante en breve. Se investiga el uso indebido de los 53 millones de euros del rescate concedidos por el gobierno de Sánchez en marzo de 2021. Dinero, según la investigación, que se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos por otras sociedades de la supuesta trama delictiva, un lavado de fondos. El caso estuvo archivado un tiempo, pero Anticorrupción recibió peticiones de Francia y de Suiza para practicar registros en varios domicilios españoles. La justicia de esos países investigaba una presunta red de blanqueo vinculada a Venezuela y que actuaría también en España. En su comparecencia en el Senado y en varias entrevistas, Zapatero aseguró hace unas semanas que no tenía el dato de quiénes eran los clientes de la empresa Análisis Relevantes de su amigo Julio Martínez y que hacía los análisis con el material que aportaba el propio Zapatero.
4: Vamos a ver cómo avanzan esas investigaciones, pero de confirmarse esta información estaríamos hablando de un posible delito de blanqueo de capitales castigado con entre 6 meses y 9 años de prisión. Cuca Gamarra es vicesecretaria del Partido Popular.
3: Lo que está claro es que no cabe más silencio. Se necesitan explicaciones. Explicaciones tanto del señor Rodríguez Zapatero como del propio presidente Sánchez, porque evidentemente les atañe a ambos. Es momento de saber qué hay de verdad y sobre todo de que con transparencia dé explicaciones Zapatero a los españoles.
4: Estamos hablando, recuerdan, en el Partido Popular de rescates millonarios a través de fondos de los presupuestos generales del Estado en los que podría haber intervenido el expresidente Zapatero. Por lo demás, el Ondius sigue hasta ahora camino de Rotterdam con casi una treintena de tripulantes a bordo. 14 españoles siguen en cuarentena en el Gómez Ulla y entre ellos el caso positivo confirmado esta mañana.
17: No es una buena noticia, pero por lo menos está en el sitio donde debería estar, que es vigilado clínicamente y en sitio con la capacidad de aislarlo de forma adecuada para que no haya más transmisión.
4: Está en buenas manos, decía el epidemiólogo Quique Gavassat en Herrera en COPE esta mañana. No sabemos la identidad, tampoco la edad de la persona contagiada, pero sí ha trascendido que tiene algo de fiebre y dificultades para respirar. Más complicado es el cuadro de la paciente francesa, que ha empeorado rápidamente en las últimas horas. El domingo empezó a tener fiebre en el avión, hoy está en estado crítico, según la OMS. De momento son 11 casos confirmados entre las 150 personas que fueron a bordo del Ondius, pero podría haber más.
18: We would expect more cases because, as you may remember,
4: no se pueden descartar más casos entre los pasajeros dado el periodo de incubación del virus, lo ha explicado hoy el director de la OMS, Tedros Adhanom, en Moncloa tras reunirse con Pedro Sánchez. Los dos han presumido del dispositivo que se ha llevado a cabo en Tenerife y dicen, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
4: Que todo ha sido un éxito, aunque puedan salir más contagios.
19: Sí, Pedro Sánchez ha roto su silencio para alardear de éxito en el manejo definido de ejemplar y eficaz de la crisis, un objetivo al que han ayudado los elogios del director de la Organización Mundial de la Salud, que ha agradecido el liderazgo del gobierno. El presidente ha convertido esa comparecencia conjunta en un acto de autobombo. Y así es un orgullo ser español.
10: Debemos sentir el orgullo de ser españoles, porque España cumple. Siempre cumple. Primero con los suyos, a los que atendemos, pero también con el resto del mundo a quienes socorremos.
19: Bajo el lema España cumple, Sánchez ha presumido incluso del agradecimiento del Papa. Le ha servido para evitarse entrar en las críticas de Fernando Clavijo, que ha acusado al Ejecutivo de opacidad y de deslealtad institucional durante la gestión de la crisis.
10: No vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional. Nosotros encantados de seguir hablando y conversar y dialogar con una institución tan importante como es el gobierno de las Islas Canarias.
19: Cada uno se retrata con sus actos en referencia a Clavijo. Eso acaba de sostener ahora mismo Mónica García en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros aún en marcha. La titular de Sanidad ha defendido que el alarmismo es un problema añadido a las crisis de esta naturaleza.
4: Más allá del virus, Ricardo, y el Moncloa hemos estado muy pendientes, estamos muy pendientes de cómo explica el gobierno estas palabras de la candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva en la lucha contra el narcotráfico.
20: Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y, por tanto, todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales.
4: Los guardias civiles están que trinan y en Moncloa, ¿qué dicen, Ricardo?
19: Bueno, pues hasta ahora han echado balones fuera. Elma Saiz ha querido, eso sí, arrancar la comparecencia posterior al Consejo de Ministros trasladando el pésame a familiares y amigos de los dos guardias civiles muertos. La portavoz ha tratado de ratificar el compromiso del gobierno en la lucha contra el tráfico de drogas, una lucha que, según ha sostenido, tiene su reflejo en el refuerzo de los medios a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
21: En estos años se han incrementado los efectivos destinados a combatir las redes criminales, se han intensificado las operaciones contra el narcotráfico y se han mejorado los recursos de vigilancia marítima y de coordinación policial.
19: Palabras envueltas en consternación tras haberse ausentado todos los ministros de los funerales, muy conscientes además de ese malestar que subrayabas tras definir María Jesús Montero la tragedia de accidente laboral. Saiz habla de su intención de honrar a la benemérita y atribuye, sin citarlo al PP, un uso partidista del dolor.
21: Una empatía con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todo momento. Lo que no va a hacer nunca el gobierno es instrumentalizar políticamente el dolor.
19: Precisamente los populares hoy han reiterado sus propuestas para luchar contra el crimen organizado.
4: Gracias, Ricardo. Mira, el servicio marítimo al que pertenecían Germán y Jerónimo, los guardias civiles que murieron el viernes, acaba de cumplir 35 años de vida. Se juegan la vida cada vez que salen ahí fuera a trabajar, pero ya que Montero habla de accidentes laborales, hay que decir que lo hacen sin las medidas de protección necesarias en muchos casos. Juan Baño, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
4: Hablamos de cascos, monos o botas especializadas que no todos tienen.
1: Pues mira, te diría que no hay un mes prácticamente sin una queja o una demanda de material para el servicio marítimo, a pesar de las condiciones extremas en las que trabajan. Imagínate, los 500 agentes que conforman el SEMAR saben bien lo que es echarse a la mar con carencias. Escucha a Francisco Javier Pajuelo, que es de la Asociación Pro Guardia Civil.
2: No tienen cascos de seguridad, calzado adecuado, específico para estar en las embarcaciones, ni tienen los monos necesarios. Es habitual, desgraciadamente, que tengan que prestarse el material o heredarlo de los compañeros que pasan a la reserva.
1: Y se prestan entre ellos porque no hay para todos. La presión en el campo de Gibraltar ha desplazado el narco hacia la costa de Huelva, Portugal, y hacia Málaga, Almería. Precisamente Germán, muerto ahora el pobre en Huelva, estuvo antes en Almería. El sentimiento de hermandad entre los miembros del servicio es extremo. Las palabras de la candidata del PSOE anoche cayeron como un jarro de agua fría.
20: Todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales.
1: Para la asociación que une a mandos y oficiales de este cuerpo, lacra es otra cosa.
2: Los guardias civiles sabemos perfectamente lo que es una lacra. Ya tuvimos que luchar contra la lacra del terrorismo y ahora nos ha tocado luchar contra la lacra del narcotráfico. Y los compañeros del servicio marítimo, por desgracia, es a los que les toca mirar a los ojos a estos narcotraficantes que no tienen escrúpulos ninguno.
1: Ningún gobierno, me recuerda, ha declarado profesión de riesgo a la Guardia Civil o a la policía, condición que ya disfrutan Mossos, Ertzaintza, policía local o policía foral. Un agravio, Pilar, que se suma al aumento del desafío de la criminalidad en nuestro país en estos últimos años.
4: Es Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Gracias, Juan.
1: Gracias a ti, Pilar.
4: Una última hora, demoledor informe final de la Fiscalía en el juicio contra la familia Pujol. El fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, acaba de arremeter contra el intento de las defensas del clan de presentar el caso como un juicio político y un ataque a Cataluña. Bermejo ha puesto de relieve cómo los Pujol defendieron en público durante años que España nos roba, mientras ocultaban su fortuna en Andorra y eludían el pago de impuestos en nuestro país.
5: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Ingresos constantes en metálico, en cifras redondas, sin justificación económica, siempre realizados por la misma persona. Todos ellos abren cuentas en Andorra. Es un mecanismo de organización criminal.
4: Tiempo ya para tu COPE más cercana.
8: Escuchas Mediodía COPE.
0: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
6: Reservar tus vacaciones de verano debería ser la parte más ilusionante del año. Por eso en Viajes El Corte Inglés están a tu lado desde el primer momento, para que lo tengas claro y decidas con tranquilidad. Porque viajar con confianza es posible. Todo está pensado para que elijas sin darle más vueltas de las necesarias. Con destinos cuidadosamente seleccionados y vuelos directos para que viajes con total seguridad. Además, con la tranquilidad de reservar sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida de tu viaje. Y desde solo 15 euros, consulta condiciones. Porque cuando todo encaja, la ilusión ocupa su lugar desde el primer momento. Y así solo te queda disfrutar del viaje. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
8: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
7: valorado
8: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
7: Y otra. Valorado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.
9: El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com.

0: siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
1: Carglass cambia, Carglass repara.
2: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
3: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
2: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
3: Máster Universitario en Radio COPE.
2: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
4: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
5: A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
6: Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
7: Entra ya en cope.es. Pilar García de la Granja.
8: Mediodía COPE.
9: COPE Cataluña y Andorra.
7: Estàs informat.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa, té la seva primera gran crisi social. En té d'altres, com la mobilitat i l'habitatge. Però la social arriba segurament en sectors inesperats pels socialistes. No arriba des d'una gran empresa en crisi, tot i que avui també parlarem de 2 ERES en menys de 24 hores a la zona franca, entre ells el de Nissan, i tampoc arriba per part d'aturats de llarga durada. Arriba la crisi social des de les escoles i des de les consultories dels metges. Anem per parts. La crisi social dels docents. Una sinfonia del caos. Des de la divisió sindical fins a la policia infiltrada. I deixa, a dia d'avui, a Salvador Illa en una posició difícil. O desautoritza a la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el seu equip i cedeix, o bé assumeix el malestar de milers i milers de famílies a Catalunya que avui han deixat els seus fills i filles dormint perquè no tenen classe. Dijous a la tarda, reunió de la taula sectorial d'Educació i el govern es manté inalterable. L'acord existent és l'únic possible. Sílvia Paneque, portaveu del govern, reclama als sindicats principi de realitat i que els recursos públics són els que són.
11: Alhora que mantenim la mà estesa perquè pensem que aquest acord recull allò que ha de significar el que entenem de debò que tots estem defensant, totes les forces sindicals, que és la millora del sistema educatiu a Catalunya.
10: Bones paraules i el dard. Entenem de debò. Entenem que tots estem per la millora del sistema educatiu. Perquè aquí, en aquest conflicte, govern, professors, al centre i als alumnes, que hores d'ara són les víctimes d'un pols que arriba amb el pitjor mes del calendari escolar, l'últim. Bon migdia, sóc a Sergi Tor i Educació ha rebaixat el seguiment de la vaga un 11%, és cert que a 9:45 del matí i amb un 37% dels centres consultats, mentre el sindicat Ustec-Estec eleva el seguiment a un 70%. Al final, que aixequin la mà els que tenen fills i filles en edat escolar i que avui s'han quedat a casa. I és el primer dia dels 5 que a cada demarcació n'hi haurà fins al 6 de juny. Anem per parts, anem al carrer. Manifestació unitària a Barcelona de la pública i concertada. Per cert, la moda de tallar carreteres, a banda de molt perillosa, lesiona el dret de mobilitat de milers i milers de persones. I qui menys s'espere que tallin carreteres tan vitals com les rondes, l'AP7, la C32 o la C55, qui menys espera que ho facin són els professors, que són els garants de la cultura, de l'ensenyament i del diàleg per la seva professió. La legitimitat d'una protesta es sosté sense perjudici dels altres. Anem a la manifestació, ja ha acabat. No és ni la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la quarta en aquest curs escolar tan conflictiu. Com estan els ànims dels docents? Guillem Castro, bona tarda.
12: Bona tarda, Sergi. Doncs sí, acaba d'acabar la mobilització aquí davant del Palau de la Generalitat, una mobilització on hem vist pancartes de tot tipus, des de l'habitual Illa Dimissió fins Dignifiqueu l'Escola, que portem al cor. I què reclamem als professors en aquest primer dia de vaga general a tot Catalunya? Doncs res nou des de l'última protesta, una millora de les ràtios d'alumnes per classe, una sobrecàrrega de feina evident i una manca de recursos. Per parlar amb més coneixement, estem aquí amb la Judit, professora de l'Escola Concertada, perquè ens expliqui precisament què és el que reclamen i com valora aquesta primera manifestació.

0: l'adaptació.
1: Realment esperava més gent, però entenc que la por a perdre el nostre lloc de treball, perquè no és com la pública, que et pots manifestar sense cap conseqüència, doncs faci que hi hagi gent que no hagi vingut. De totes maneres, trobo que per jugar-nos al nostre lloc de treball hi ha força gent que està reclamant més recursos per poder atendre la diversitat que ara tenim d'alumnats. Necessitem que ens recolzin i que ens donin la possibilitat de fer una inclusió real, perquè la que estem fent és sobreviure, no estem fent una inclusió amb les condicions que haurien de tenir els infants.
0: Doncs ja ho veu, Sergi, una manifestació que ha estat la primera de les 15 convocades i amb un objectiu en comú, que la Generalitat escolti les seves reclames.
2: Així és, en Guillem. La veu de la Judit, en aquest cas de la veu concertada, és la veu de tots els docents que estan sortint al carrer avui a Barcelona i a partir d'aquest divendres a les territorialitzades a partir de demà. Recordem que aquest mes de març el govern de la Generalitat en va signar amb els sindicats de Comissions Obreres i la UGT un augment salarial progressiu per al professorat d'uns 3.000 euros bruts anuals al complement específic. Aquesta pujada es desplegarà de manera progressiva entre aquest any 2026 i el 2029. Aquest mes de maig ja han tingut un ingrés addicional de 800 euros. Segons la Generalitat, la inversió total de l'acord comporta una inversió global entre l'augment de sous i també la millora de les condicions i també de noves edificacions de més de 2.000 milions d'euros en el sistema educatiu català. I aquest és l'acord que el govern de la Generalitat diu als quatre sindicats a convocants, Ustec-Estec, professors de secundària, CGT i intersindical, que han d'assumir. Uns sindicats convocants que també diuen que si hi ha un increment de 400 euros al mes s'aixecarien les protestes. Això seria 4.800 euros anuals. Yolanda Canales, volem saber també què estan pensant a hores d'ara els sindicats que ja han arribat a un acord amb el govern, com és UGT i Comissions, perquè amb aquesta partida hi ha moltes variables, Yolanda.
3: Doncs UGT i Comissions Obreres defensen que les negociacions han permès assolir millores històriques per al sistema educatiu català. El secretari general de la Federació d'Educació de Comissions a Catalunya, Eduard Núñez, assegura que el malestar als centres és real i que ve de molts anys d'infrafinançament, però defensa que la mobilització ha de servir per arribar a acords útils i no per cronificar el conflicte.
4: Nosaltres, el criteri de fons és que, primer, s'ha de constatar que una situació de malestar en l'àmbit educatiu, com a fruit d'un infrafinançament crònic que dura molts anys. I la qüestió és que això ha generat conflicte. Nosaltres entenem que el conflicte s'ha d'articular, s'ha d'organitzar per donar després fruits en la negociació i en l'acord. És a dir, que la mobilització ha de ser funcional.
3: Segons Comissions, l'acord pactat amb el govern suposarà un increment del pressupost educatiu de prop de 2.000 milions d'euros, amb millores salarials per als docents i més recursos destinats a l'escola inclusiva i a l'atenció a la diversitat. També defensa que es tracta d'un pacte sense precedents en les últimes dècades i recorda que part dels sindicats que avui fan vaga també van participar en una part de les negociacions. En tot cas, des de Comissions admeten que aquesta divisió pot generar desconcert en les famílies i el professorat, però insisteix també en que el conflicte només té sentit si acaben a traduir-se en millores concretes.
4: Clar, genera confusió entre les famílies, entre el propi alumnat, el conflicte pel conflicte tampoc aporta res. Tot i això, amb això no estic dient que no entenem com si ens sobreix, ho entenem perfectament, aquest malestar, no? I que la gent el vulgui expressar, no? Però bueno, o sigui, nosaltres creiem que no ens hem d'instal·lar en la frustració, sinó que hem de donar sortides via la negociació col·lectiva i l'acord a aquest malestar, i això és clau.
3: Tots els sindicats, això sí, coincideixen en una idea de fons, que el sistema educatiu català arrossega problemes des de fa anys i que calen més recursos, menys sobrecàrrega i millors condicions laborals als centres.
2: Gràcies, Yolanda. A partir de moltes variables, la divisió que ha impulsat el govern de la Generalitat, docents al carrer, dijous, taula sectorial, i la vaga, avui primer dia unitària, que es manté. Per a banda de la vaga de professors, potser més mediàtica avui al ser unitària, hi ha hagut una nova protesta, una concentració, en aquest cas, a cada Ambulatori de Catalunya aquest migdia. Professionals d'infermeria s'han concentrat davant dels hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE ha convocat a mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria sota el lema «Les infermeres ja no callen», per denunciar la falta de personal, que les ràtios són insuficients i que assumeixen una sobrecàrrega crònica de feina. El portaveu de SATSE a Girona, David Oliver, reclama al govern de la Generalitat amb més inversió.
5: Un tema de que estem sobrecarregats de feina, tenim massa feina, per cada vegada se'ns exigeix més, la població cada vegada, per sort, doncs és més envellida, però és més necessari atendre-la en temes de salut, i per tant doncs això el que fa és que les plantilles són les mateixes de fa molts anys, però cada vegada tenim més responsabilitat i no tenim cap reconeixement, no?
2: La gran crisi social, professors i infermeres, no tenim cap reconeixement, un nexe comú. També hi ha un rerefons. A la Catalunya de 8,2 milions de persones i d'aquest increment poblacional no hi ha hagut la planificació de recursos adients. I per tant hi ha una queixa comuna, la sobrecàrrega. Anem ja tot seguit a serveis. En quant al temps, és tarda de mirar el cel, perquè és tarda de tempesta i calamarsa i a vista taronja des d'ara al migdia i fins al vespre d'avui, perquè augmenta la probabilitat de superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres metre quadrat en 30 minuts a comarques com el Bages, Baix Llobregat i Vallès Occidental. També es manté l'avís a les comarques del nord-est, la Catalunya central i gran part del prelitoral i litoral de Catalunya. A més, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment calamarsa o pedra, així com a ratxes fortes de vent. Per tant, ull viu amb aquest escenari de la tarda el creixement de rius i rieres a la pràctica totalitat de comarques, a excepció de la Pla de Lleida, que pot quedar exempt d'aquestes tempestes. Baixaran les temperatures amb una setmana de temps inestable i aigua. Les temperatures actuals a les capitals catalanes són Tarragona i Girona 21 graus, Barcelona 20 graus, Lleida 23. Mentrestant, al Principat d'Andorra hi ha hores d'ara 13 graus de temperatura. En quant al trànsit, ara sí, anem a la sintonia del trànsit. Doncs hores d'ara hi ha circulació amb retencions a la Ronda Litoral, accés cap al nus de Llobregat a l'AP7, Barberà del Vallès direcció Girona, també Tarragona, a Barcelona direcció nus de Llobregat a les Rondes i a la A2, Cornellà de Llobregat, Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona. També trobem circulació amb congestió a la C17, Mollet del Vallès direcció Barcelona i a la C25, a Jurb, direcció Girona.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
2: I de la crisi social, professors i infermeria, compte de que no estiguem al bressol d'una crisi laboral. Hi ha, en aquest cas, indicis lletjos i preocupants. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Catalunya amb una afectació del 37% sobre una plantilla de 569 que té els 3 centres que manté Nissan a la Catalunya. Els fabricants de cotxes japonesos han comunicat als sindicats l'obertura d'un expedient que afectarà a 3 instal·lacions. Implicarà reduir al mínim l'activitat del centre de recanvis del Prat, que s'ha impactat amb 110 afectats dels 122 treballadors, és a dir, un 90% del total. El Centre Tècnic de Barcelona i d'Àrees Funcionals del Prat es planteja retallar una quarta feina entre 86 i 15 sortides respectivament. Saludem a migdia de COPE Catalunya i Andorra el responsable sindical de UGT a Nissan, Juan Carlos Yepes, que ara està, per cert, de viatge, em comuniquen. Juan Carlos, bon migdia.
8: Hola. Migdia.
2: T'agraeixo la seva presència aquí a la ràdio, perquè vas amb el tren de camí a Madrid, no?
8: Sí, anem de cara a, bueno, una reunió que ja teníem prevista o demanada amb el Ministeri fa ja temps pel tema de la situació Nissan, no només aquí a Catalunya, sinó al resta d'Espanya, les factories que tenim a Cantàbria i a Àvila. I, bueno, ha coincidit amb el temps que quan ens han concedit la reunió, doncs mira, ha coincidit que ha sigut justament un dia abans de que, bueno, un dia després de que ahir ens comuniquessin oficialment a l'aplicació de l'ERE.
2: Confiem que la comunicació aguanti, ja se sap el tren. 211 companys implicats a l'ERE a Catalunya. Com heu rebut la notícia? Hi ha molta preocupació?
8: Molta, perquè nosaltres en principi això ja ens hem de remuntar al 2020 amb el tancament de les tres plantes principals de producció que havia aquí a Catalunya, que era la planta de Zona Franca, Montcada i Sant Andreu. Podem comprovar que no han passat ni 5 anys i aquest llarg recorregut s'ha convertit en un termini molt, molt, molt curt, doncs, a nivell empresarial. Quan es parla de llarg termini no es plantegen 5 anys, es plantegen molt més.
2: Quedaria pràcticament tancat el centre de recanvis del Prat, no? Que
8: totalment.
2: Són
8: totalment.
2: 110 afectats de 122 treballadors, és el 90%, bé, pràcticament seria la seva liquidació.
8: Què
2: demanareu al Ministeri?
8: Home, nosaltres en principi el rebuig total a l'ERE. Primer perquè, i jo com a treballador del centre de recanvis, una de les coses que sí que hem estat reclamant durant tot aquest temps és que la direcció mai ens ha comunicat que tinguéssim un problema com magatzem. De fet, portem 2 anys sent reconeguts per l'entitat Nissan com el millor magatzem de la regió AMIEO, que és Europa i Àfrica i el Mig Orient i, bueno, que vull dir que és una regió molt gran dins de la companyia, i hem sigut el segon magatzem, 2 anys consecutius el millor magatzem. Quan estem parlant de produccions i de facturació, mai hem tingut un problema, sempre ens estan dient que estem perfectes. Més a més, amb la reunió que tenim mensuals amb la direcció, el comitè d'empresa, sempre mai ens han dit que havia algun tipus de problema, al revés, sempre ens deien que anàvem sobre les dades que ens demanaven des de Japó, estàvem correctes, i amb la qual, si a mi m'ho pregunten això fa 2 mesos, si preveia una possibilitat de tancament al meu centre, mai a la vida m'ho hagués imaginat. Sempre hem parlat de que Nissan pot haver, sempre per l'edat que tenim, no? Perquè al final les plantilles són grans, perquè al final la mitjana d'edat per al centre de recanvi està en 53 anys.
2: Una última pregunta, Juan Carlos. Quan estàs parlant d'aquestes 211 persones afectades de l'ERE, quin seria el seu perfil d'edat, de futur laboral i de les seves condicions econòmiques?
8: Bueno, a veure, ja de tot, perquè veritablement el centre, per exemple, de Zona Franca, on l'afectació sent el centre majoritari ara a nivell de personal, que són 383, és veritat que l'afectació està al voltant dels 80 i pico persones. El perfil pensa que són tots tècnics, ja enginyeria, està tot el departament de compres, amb la qual cosa és un perfil més tècnic, més d'oficines, són salaris alts, la gran majoria, és car l'acomiadament del centre a l'altre centre petit, perquè et facis una idea també és on estan recursos humans, finances, vull dir, estem parlant de que veritablement el centre, com qui diu, més barato, entre cometes, és el centre de recanvis perquè són ja un gran nombre de personal de taller.
2: Gràcies, Juan Carlos, bon viatge.
8: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
2: Però de Nissan hem d'anar amb una empresa històrica de 75 anys, l'empresa Quality Expresso, dedicada a la fabricació de màquines i moliners de cafè professionals, que ha comunicat a la plantilla aquest matí la seva intenció de presentar també un ERE d'extinció que afectaria tot el personal de l'àrea de producció. A quants treballadors i treballadores afectaria, Yolanda Bernal?
7: Actualment, Quality Expresso compta amb una plantilla total de 117 persones, la majoria en producció. En un comunicat, la companyia, propietat del grup italià Evoca, justifica el tancament de la producció per adaptar-se als canvis del mercat i garantir la seva sostenibilitat i competitivitat a llarg termini. Segons explica Evoca, el segment de màquines tradicionals de cafè ha estat afectat en els darrers anys per canvis en la demanda dels clients, una pressió creixent en costos i un context cada vegada més competitiu. La companyia diu que les instal·lacions a la Zona Franca continuaran com a hub regional, mantenint les activitats comercials, de postvenda, logístiques i de suport. Comissions Obreres, sindicat majoritari al comitè d'empresa, rebutja aquests acomiadaments i insta la direcció de l'empresa a negociar un pla industrial que garanteixi l'ocupació. I recorden que fa més de 75 anys que fabriquen màquines de cafè. Lamenten que una empresa històrica com Quality Expresso anunciï la fi de la seva activitat productiva a Barcelona i insta les administracions públiques a treballar per defensa la indústria. Les dues parts tenen previst fer una primera trobada per rebre tota la informació sobre l'ERO dilluns vinent, 18 de maig.
2: Gràcies, Yolanda. No són bones notícies, eh? Estem parlant de dues empreses significatives, Nissan i Quality Expresso, aquesta última amb 75 anys d'història. Atenció amb aquesta notícia. Compta amb els anuncis miraculosos d'inversió, els falsos experts financers o els missatges que suplanten bancs i administracions. Algú pot pensar, això ha passat tota la vida, i és cert. Però avui, el Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de que una de cada tres estafes econòmiques a internet són casos de suplantació d'identitat. Ara, davant l'augment de les anomenades fake econòmiques, s'ha decidit a crear un observatori específic per detectar-les i denunciar-les, Yolanda Canales.
3: Les fake news, efectivament, ja no només afecten la política o les xarxes socials, també impacten de ple en l'economia i, sobretot, el més important, en la butxaca de la gent. El Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta que les estafes econòmiques cada vegada són més sofisticades i que moltes persones prenen decisions financeres basant-se en informació falsa o enganyosa que circula per internet. De fet, segons un estudi elaborat conjuntament amb la Universitat de Girona, una de cada tres estafes detectades són casos de suplantació d'identitat, és a dir, anuncis o continguts que es fan passar per persones reals, bancs, empreses o institucions públiques per generar confiança i acaba estafant els usuaris. L'altre gran focus de risc són els anomenats xiringuitos financers, plataformes o suposades empreses d'inversió que ofereixen guanys ràpids, moltes vegades vinculats a criptomonedes, però que no estan ni autoritzades ni supervisades. L'estudi també detecta molta desinformació relacionada amb impostos, herències i donacions, especialment a través de vídeos i consells virals a les xarxes que barregen informació certa amb afirmacions falses o enganyoses. Davant d'aquesta situació, el Col·legi d'Economistes ha decidit crear l'Observatori de les Fakes d'Economia i Empresa. Tindrà un canal de denúncia i treballarà directament amb els Mossos i amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Ho explica el degà del col·legi, Carlos Puig de Travi.
9: Obrirem un canal de denúncies, i el connectarem amb la policia, amb el, o sigui, tindrem interlocució amb la CNMC, amb la CNMV, i farem feina en aquest sentit, i sobretot l'últim, que ja ho hem dit, és que hem de contribuir a la formació, informació sobretot de tipus financera i digital. Obrirem un canal de denúncies, i el connectarem amb la policia, amb el, o sigui, tindrem interlocució amb la CNMC, amb la CNMV, i farem feina en aquest sentit, i sobretot l'últim, que ja ho hem dit, és que hem de contribuir a la formació, informació sobretot de tipus financera i digital.
3: Els economistes alerten que moltes d'aquestes estafes juguen amb les emocions i amb la necessitat de guanyar diners ràpidament. Per això insisteixen en la importància de verificar sempre la informació abans d'invertir o compartir continguts. Recomanen consultar fonts oficials com la CNMV o el Banc d'Espanya i desconfiar de missatges massa espectaculars o promeses de beneficis immediats.
2: I avui, el 12 de maig, es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. A Catalunya es calcula que al voltant de 160.000 persones estan afectades d'aquesta malaltia de la fibromiàlgia i prop de 38.000 de la síndrome de fatiga crònica. La xifra és segurament més alta perquè encara hi ha molta gent no diagnosticada. El perfil majoritari de malalts són dones, que acostuma a aparèixer entre els 56 i els 65 anys, però també hi ha molts casos entre els 30 i els 45. Gemma Banyeres, afectada, reconeix a COPE Catalunya que no pot treballar i ha de canviar les seves rutines.
10: Jo tinc una incapacitat total. Vaig reclamar l'absoluta perquè jo em veig incapacitat totalment per treballar. Actualment porto des del mes d'octubre sense sortir de casa, bàsicament, i amb molts dolors al cos, i m'han denegat l'absoluta. O sigui, em diuen que jo puc seguir treballant amb normalitat, que això no és una malaltia incapacitant i que puc fer vida normal, i no és així.
2: Saludem a Maribel Rodríguez, a coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia i altres síndromes afins. Maribel, benvinguda i bon dia.
11: Gràcies, bon dia a tots.
2: Per què aquest 12 de maig és important?
11: Doncs aquest 12 de maig és important perquè avui és el dia de la commemoració de la fibromiàlgia i de les malalties afins és un dia en el que podem fer difusió d'aquestes malalties invisibles, denominades invisibles. I per fer conscienciació i difusió i perquè la gent sàpiga que com ens trobem moltes vegades les persones amb aquestes patologies.
2: I ara aquesta és la pregunta, que ja m'has encarat perfectament a realitzar-la, no? I aquesta és la pregunta que et faig. Com ho sentiu?
11: A veure, com ens sentim? Clar, cadascú té la seva casuística, perquè sí que és veritat que hi ha una, diguéssim, és general, el dolor és general, el malestar és general, a nivell social, laboral, familiar, això ja depèn de l'entorn, de cada persona, i com influeix en la malaltia, tant positivament com negativament. És a dir, a veure si m'explico. Nosaltres tenim, des que ens aixequem fins que ens anem a dormir, tenim dolor les 24 hores del dia, d'acord? Sí que és veritat que aquest dolor nosaltres fem unes activitats encarats a la que és la millora de la qualitat de vida i poder gestionar sobretot les emocions, d'acord? I aquí vaig amb la part, per exemple, a nivell social, per exemple, quan una persona et veu i així és com em sopira i dius, és que noto cansada. Ah, i em van contestar, jo també estic cansada perquè ja està tot el dia no sé què, no sé quant, saps, cadascú. Però clar, no sé com dir-ho, no empatitza amb que aquella persona, a lo millor simplement per fer un dinar o el seu esmorzar, li suposa un sobreesforç, d'acord? O, per exemple, agafes, mira, et posaré un exemple, amb una truita de patates. A mi em va passar fer el canvi de la truita, d'acord? I, del pes, se'm va caure al terra.
2: Clar. Per això jo crec que és tan important també la feina de les associacions. Tu ets coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia i el que feu doncs és acompanyar-vos, donar-vos companyia, entendre i comprendre. I teniu els recursos suficients? És a dir, teniu el suport de l'administració pública i els recursos per a la vostra tasca, Maribel?
11: A veure, nosaltres des de l'associació que informem, orientem i donem suport a les persones afectades de la fibromiàlgia i de la síndrome de sensibilització central, d'acord? I afins. Aleshores, avui en dia, evidentment, la part del oficial, dels centres oficials, estan més implicats perquè també estan més conscienciats, d'acord? Fa uns anys era... picant porta, d'acord? Però avui en dia la veritat és que sí que tenim suport per part de dels ajuntaments, de la Generalitat, sí, tenim suport.
2: Maribel Rodríguez, sí. Coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia i altres síndromes afins. Gràcies per donar-li veu al que és aquesta malaltia i també per valorar la feina de l'associació aquí a migdia de COPE Catalunya. Gràcies, Maribel. Bon migdia.
11: Gràcies. Igualment a vosaltres. Un plaer. Adéu, bona tarda. Si de verdad te toca.
2: I ara anem tot seguit a la publicitat i després anem cap a una moda. Serà de selfie, serà turística, però és una moda. No hi ha hores d'ara municipi a Catalunya ni ciutat que no tingui les seves lletres ornamentals. Se va començar amb Hollywood de Los Angeles, va començar aquí a Espanya a la dècada dels 80-90, era extemporani, però ara tothom ho té, una forma d'identitat. Publicitat i en parlem.
12: Mira, esto es una brisa y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
13: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
14: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
13: Hazte mutuera.
14: Condiciones en Mutua.es.
15: Llega el partido. Y gracias al televisor Samsung de 75 pulgadas Neo QLED Mini LED que costaba 2.399 euros, ahora lo vas a vivir como nunca por solo 899 euros. Y con nuestras tecnoventajas.
16: Vive el fútbol con las mejores ofertas en tienda web y app del Corte Inglés. La tienda oficial de tus emociones.

0: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
1: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
2: Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: Quan arribem a un poble, a una localitat o a una ciutat, ens trobem amb unes lletres gegants amb el nom del municipi. Algunes són a les rotondes, altres davant del mar, en places o miradors estratègics. I altres tenen un objectiu molt clar: convertir-se en un reclam turístic i també en un escenari perfecte per a una fotografia i també un segell d'identitat a Mar Puerto.
6: La moda, inspirada en l'estètica de Hollywood, s'ha estès arreu de Catalunya i les empreses que instal·len aquests cartells asseguren que el fenomen viu un autèntic boom. Municipis grans i petits hi recorren no només per reforçar el sentiment de pertinença, sinó també per projectar una imatge moderna i guanyar visibilitat a les xarxes socials, perquè avui en dia la promoció turística també passa per Instagram, encara que sembli mentida. Pere Granados, alcalde de Salou, ho té clar i s'ha sumat a aquesta moda.
7: Aquí ve moltes persones, resulta que es fan moltes fotos, però ha de sortir la marca Salou. Doncs van començar per unes lletres grans en un punt xulo, que és allà al passeig, a la part més renaturalitzada del passeig i amb el fons de la platja. Però amb el temps hem anat introduint en diferents llocs. Tenim unes, diguem-ne, on està el port natural de Salou, la platja de Ponent a l'inici del terme municipal de Salou, més petites perquè la gent pugui sortir al costat de les lletres. També col·locarem, instal·larem unes altres a la platja llarga, és a dir, en diferents punts on realment les persones puguin fer una foto amb un entorn molt bonic i que se n'enduguin la marca Salou.
6: Les lletres serveixen així com una marca visual ràpida i reconeixible, un espai pensat perquè la gent s'hi aturi, es faci un selfie i de passada identifiqui clarament el municipi. No obstant, algunes empreses del sector expliquen que molts municipis demanen les lletres després de veure que el poble del costat també les ha instal·lat. És un efecte contagi. Els preus poden anar dels 10.000 euros als 30.000, segons la mida, els materials i el disseny. I cada vegada són més elaborades, incorporen bancs, il·luminació o elements representatius del municipi. Una promoció que, segons l'alcalde de Salou, fan totes les grans marques.
7: Si totes les grans marques, que tothom les coneix, fan promoció i fan publicitat. Per tant, quan nosaltres ens promocionem, estem en competència no només amb destins de sol i platja, perquè les persones poden fer vacances a la muntanya, a un clar, nosaltres hem de ser, en aquest sentit, molt incidents en quant a lo que és la presència de marca i competitius, tant en el producte com la marca. A nosaltres, i a mi m'agrada molt dir que a mi m'agrada promocionar-me amb producte de qualitat.
6: I és que a banda de Salou hi ha exemples també molt evidents. A Figueres les lletres estan col·locades davant del Museu Dalí i només es poden llegir correctament si la fotografia es fa des d'un punt concret. Barcelona també s'ha sumat a aquesta tendència amb les noves lletres instal·lades al Tibidabo, pensades perquè els visitants es fotografiïn amb tota la ciutat al darrere. I Empúria Brava es troben al Passeig Marítim. En definitiva, unes simples lletres que s'han convertit en molt més que un cartell amb el nom d'un poble. Són identitat, màrqueting, turisme i a les xarxes socials condensades en una sola fotografia.
5: I saludem a l'antropòleg José Mansilla. Antropòleg, benvingut, bon dia.
8: Hola, què tal? Bon dia, què tal?
5: Per cert, a vostè li agraden els noms de les ciutats o no?
8: A mi m'agraden, clar que sí, perquè no, jo crec que són molt importants. Si una cosa hem de tenir és una mena d'identitat del lloc on ets o on vius, o sigui que això està molt bé, clar que sí.
5: El que passa és que s'ha entrat, sembla, en una mena de rivalitat, no? El poble que no ho tingui sembla menys poble o menys localitat, i aleshores també s'ha de veure el disseny i les lletres.
8: Clar, bueno, perquè estem en un moment en què d'alguna manera competim entre ciutats, entre pobles, entre territoris, per atraure inversions, per atraure capitals, per atraure visitants, turistes. Llavors, si tu no ho tens i el poble del teu costat sí que ho té, doncs sembla que estàs una mica en minoria, per dir-ho així, no? O surt d'un punt de sortida més enrererit des del punt de vista de la competició aquesta, que significa el tema de les ciutats. Llavors, sí, estem en aquell moment, sí.
5: Clar, abans hi havia l'entrada a cada localitat, que era la senyal de la carretera, l'entrada sí. I la sortida. Jo crec que les ciutats grans van començar a l'hora d'organitzar grans esdeveniments, ja sigui esportius, futbolístics o d'accions culturals, sí. Van començar a fer dissenys, cada vegada més artistes, de grans artistes a nivell mundial, i després va començar doncs per el litoral i cada poble ha començat amb les seves lletres. Però això també ha derivat ja amb un punt de vista turístic, no? amb la cultura del selfie.
8: Totalment. Això és, ara mateix, a banda no, d'aquesta qüestió que dius tu del tema de fomentar un cert orgull local i que la gent estigui contenta i doncs pugui dir d'on és i tot això, i que quan entra o surt d'un joc doncs s'adoni, no, del que està fent, doncs ara mateix és una mena com de forma de màrqueting gratuït per part dels territoris turístics, perquè clar, la gent vol d'alguna manera significar-se, no, individualitzar-se, sobretot mitjançant de les xarxes socials i del que significa doncs poder dir que has estat a un joc, perquè no és suficient només com anar a un joc, sinó de demostrar-ho, no, i de tenir aquest capital simbòlic i aquest estatut que et significa i que et diferencia d'alguna manera. I les lletres aquestes, els noms dels jocs, doncs juguen en aquest sentit. Tu pots, a la vegada, doncs, dir que has estat allà fent-te la foto i doncs la gent del poble, no? O sigui, l'Ajuntament, l'administració pública, doncs aprofita aquesta necessitat, per dir-ho així, per fer una promoció gratuïta del seu territori. Mm. Llavors, si tu vols lletres per fer-te la foto, doncs l'Ajuntament te les donarà i a la vegada doncs l'Ajuntament aquesta inversió les sortirà molt rendible perquè és publicitat a les xarxes socials.
5: José Mansilla, antropòleg, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Una abraçada i bona tarda.
8: De res, a vosaltres. Bona tarda.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver.
4: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Murprotec.
5: I res, en 8 minuts arriba Esports a Cope amb Joan Batllori. Jo no sé si s'ha recuperat ja de la rua. Joan Batllori, bona tarda, com estàs?
10: Bona tarda, jo molt bé, perquè la vaig seguir des de casa. El que està en vies de recuperació és el Víctor Navarro, que la va fer tot a peu.
5: És molt jove, però és molt jove, sí. El Víctor. No sí, té sí, problema, eh? Nosaltres tenim una edat ja.
10: Això mateix. Repassarem el programa les millors imatges que ens va deixar aquesta rua. També escoltarem a Hansi Flick, que avui ja s'ha posat davant del micro en la prèvia del partit que ha de jugar el Barça demà de Lliga al camp de l'Alavés a Vitòria, que tenim jornada de Lliga entre setmana. Ha confirmat Hansi Flick que renovarà fins al 2028 i que l'objectiu ara és arribar a sumar 100 punts, com va fer el Barça de Tito Vilanova fa alguns anys. A l'Espanyol ha de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà. L'equip s'entrena a partir de les 5 de la tarda. Abans parlarà Manolo González en situació límit l'Espanyol. El Girona va sumar un puntet ahir a Vallecas, que tal i com va anar el partit, al final podem parlar d'un bon punt. En bàsquet, el blaugrana Jan Veseli ha anunciat que es retira a final de temporada i en handbol, ara a partir de les 3 sabrem quin és el rival del Barça a les semifinals de la Champions, de la final a 4 de la Champions de Colònia.
5: Doncs un gran programa. Jo em quedo i també t'has de quedar tu, però jo com a oient i tu amb el micròfon blau. Joan, fins ara.
10: Fins ara, Sergi.
5: Arriba Línia Cope a les 3, l'inici de Pilar García Muñiz, 3 i 5, Esports Cope amb Joan Batllori.
3: Línia Editorial.
4: Cadena Cope.
11: La gestión del desembarco y repatriación del pasaje del Ondius, el barco donde se ha producido el brote del hantavirus, ha sido ocasión de un nuevo enfrentamiento entre la administración central y una administración autonómica. Así como en la gestión del COVID, llegó un momento en el que el gobierno central dejó prácticamente toda la gestión de la pandemia en manos de las comunidades autónomas, en este caso ha sido lo contrario. El gobierno de Canarias se opuso a que el barco atracara en la Granadilla, cuando era cierto que España tenía una responsabilidad moral para dar puerto. pero más información y una voluntad de coordinación hubieran podido limar las diferencias para reducir la alarma social. A última hora, el gobierno canario volvió a intentar impedir la llegada del barco cuando todo parecía ya acordado, y el gobierno central le quitó la gestión del fondeo a la autoridad portuaria de Tenerife para dársela a la marina mercante y así evitar que se impidiera la operación prevista. Con menos voluntad de polarizar y con menos voluntad de obtener rédito político de todo, sería más fácil una coordinación entre la administración central y las administraciones autonómicas. Pero por desgracia, eso no existe. En muchos casos, los límites entre las administraciones no están claros debido al modo en que se diseñaron nuestras instituciones. En este caso, sería necesario que ya estuviera funcionando la Agencia de Salud Pública, que existe, pero no está operativa.
12: Son las 3, las 2 en Canarias.
13: Pilar García Muñiz.
14: La tarde.
13: COPE. Estar informado.
12: La explosión de una bombona de butano ha obligado a evacuar un edificio de pisos en Barcelona, en el barrio de Poblenou. 10 dotaciones de bomberos están trabajando en este momento en ese edificio para tratar de apagar el fuego que se ha originado. También se han desplazado varias ambulancias, aunque no se ha concretado si hay heridos tras esta explosión. Una noticia que acabamos de conocer y de la que vamos a seguir muy pendientes. Y tercer día de cuarentena para los 14 españoles ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por el brote de antivirus. Por ahora, solamente uno de ellos ha dado positivo en las dos PCR que se les ha realizado. Se encuentra estable, aislado en la planta 22 de este hospital, aunque durante la noche ha tenido febrícula y algunos problemas respiratorios. En Herrera en COPE, el epidemiólogo Quique Bassat ha valorado el hecho de que todos ellos se encuentren controlados por profesionales sanitarios.
15: No es una buena noticia, pero por lo menos está en el sitio donde debería estar, que es vigilado clínicamente y en sitio con la capacidad de aislarlo de forma adecuada para que no haya más transmisión. Yo creo que las cosas se han hecho bien. Los 14 contactos españoles están correctamente monitorizados, protegidos y vigilados 24 horas al día para saber exactamente qué les puede pasar.
12: Este brote de antivirus deja por el momento 9 positivos en todo el mundo y otros 2 casos pendientes de confirmación. Además, la mujer francesa contagiada se encuentra en estado crítico. Mientras tanto, el barco Ondius, con 28 tripulantes a bordo, navega ya con destino a Rotterdam una vez que han abandonado el puerto de Granadilla en Tenerife, puerto que ya ha retomado su actividad habitual tras haber sido desinfectado. Y en Moncloa, Pedro Sánchez ha reaparecido para recibir al director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Ante él ha sacado pecho del operativo desplegado por nuestro país y ha calificado de éxito la operación llevada a cabo.
16: Creo que en momentos como estos, aún más si cabe, debemos sentir el orgullo de ser españoles. Porque España cumple, siempre cumple. Primero con los suyos, a los que atendemos, pero también con el resto del mundo a quienes socorremos.
12: Además, el director de la OMS, Tedros Adhanom, ha puesto fecha final a la cuarentena estricta. Será el próximo 21 de junio.
17: La recomendación es que tiene que haber supervisión estricta en casa o en una instalación específica para hacer cuarentena durante 42 días desde la última exposición, que fue el 10 de mayo. Así que estaríamos hablando del 21 de junio.
18: 21 de junio.
12: Lo cierto es que el crucero Ondius y su brote de antivirus nos han recordado algo que a veces olvidamos, que muchas de las enfermedades que han marcado nuestra historia reciente no nacieron en humanos. El COVID, el ébola, la gripe aviar, el Zika, el SARS, todos tienen algo en común. En algún momento saltaron de un animal a una persona. Esto se conoce como zoonosis y es más frecuente de lo que pensamos. Más del 60% de las enfermedades infecciosas humanas tienen origen animal. No es algo nuevo, pero sí es algo que ocurre cada vez más en un mundo donde los humanos nos adentramos en hábitats que antes no pisábamos, donde la deforestación acerca a los animales salvajes a nuestras ciudades y donde un pasajero infectado puede cruzar medio mundo en tan solo unas horas. ¿Cómo se producen estos saltos entre especies? ¿Qué condiciones los favorecen? Pues hoy en nuestra sección de ciencia hablamos sobre la zoonosis con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Los vídeos virales de las últimas horas hemos visto uno en el que un padre harto de confundir a sus bebés gemelos, que son como dos gotitas de agua, les ha rapado la cabeza y uno lleva el número uno puesto en la cabeza y el otro el número dos. Esto me parece pelín exagerado. Pero bueno, queremos conocer historias de gemelos, de cambiazos y de confusiones imposibles. ¿Has tenido amigos, hijos o compañeros idénticos y nunca sabías quién era quién? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
14: Hola Pilar, no valía con cambiarle el color de los calcetines a los chavales,
12: eso,
14: ¿no?
12: Eso, ponerle una pulserita. Las criaturas ahí rapados con un uno y con un dos.
14: Estos niños cuando crezcan se la van a devolver, te lo digo yo. Pero bueno, entiendo la desesperación de este padre porque hay gemelos que son tan idénticos que es que cuesta distinguirlos.
19: Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, pues a ver, gemelos no tengo hermanos, pero sí conozco. El marido de una amiga de mi mujer tiene un hermano gemelo. Entonces cuando están los dos, bien, no hay problema. Pero es que es tan parecido al otro que cuando me los cruzo por la calle, los saludo a los dos y me voy rápido porque como no sé cuál es cuál, les digo adiós y ya está.
14: Hasta luego.
19: Venga, un saludo.
14: Hasta luego. Eso pasa, ¿eh? Bueno, y en el caso de los padres, hay padres que distinguen a sus hijos por el llanto y otros que tienen que numerarlos, como este padre viral. Bueno, pues hoy queremos historias de gemelos, de cambiazos, de confusiones imposibles. En el 607-150602.
20: Esports.
21: COPE Catalunya i Andorra.
22: Estàs informat.
10: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Gran festa blaugrana ahir pels carrers de Barcelona. 750.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van estar al carrer celebrant la Lliga. Els futbolistes encantats a l'autobús i la gent embogida amb l'equip. Gent molt jove. Hi havia gent molt jove a dalt de l'autobús i també a baix al carrer. Molts nens i nenes, molts adolescents, molt identificats amb els Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín, Bernal, Gerard Martín i companyia. I ja sé que s'ha de fer caixa i que això és un negoci, però el club hauria de fer un esforç per mirar de compaginar els ingressos amb apropar tota aquesta joventut a la grada del Camp Nou. La rua dels campions de Lliga ens va deixar imatges que recordarem amb els polonesos Lewandowski i Chesney al davant de l'autobús, Lewandowski vivint amb intensitat al moment, veurem què passa amb el seu futur, i Chesney un autèntic showman, vapejant tota l'estona, menjant gelat, hamburguesa, no es va estar de res. Lamine Yamal, molt implicat a la festa, va aixecar la bandera de Palestina durant uns minuts. La gent de la Masia es va posar a la part del darrere de l'autobús, igual que les excursions del cole, i Hansi Flick, més mesurat però molt protagonista, també va rebre el carinyo de la gent. Un Hansi Flick que avui ja s'ha tornat a posar davant del micro a la sala de premsa perquè demà el Barça juga al camp de l'Alavés. Ha reconfirmat que renovarà fins al 2028 i que l'objectiu ara és sumar 100 punts, com va fer el Barça de Tito Vilanova fa uns anys. Tenim jornada de Lliga entre setmana. Avui ja tenim 3 partits, a les 7 Celta Llevant, a les 8 Betis Elx i a 9:15 Osasuna Atlètic de Madrid. A l'Espanyol rebrà demà l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà en busca d'una victòria que podria valer la permanència. L'equip s'entrena a les 5 de la tarda, abans parla Manolo González, en situació límit a l'Espanyol, una situació que comentarem després amb el Joan Collet. El Girona va sumar un punt a Vallecas, que tal com va anar el partit va ser un punt d'or. Alemão va marcar pel Rayo als 86 minuts i quan pintava a derrota del Girona, una vegada més el cap salvador d'Estuani, que acabava d'entrar, va rescatar un punt que deixa el Girona 2 per sobre del descens. Ara toca rebre la Reial Societat aquest dijous. En bàsquet, el blaugrana Jan Veseli ha anunciat que es retira a final de temporada. Tenim jornada CB entre setmana, avui duel català entre el Girona i el Manresa. En handbol se sortegen en uns minuts les semifinals de la Final Four de la Champions d'handbol de Colònia. Coneixerem, per tant, el rival del Barça. I en tenis, a l'Open de Roma, Rafa Hodar s'ha classificat per quarts de final derrotant el nord-americà Lerner Tin per 6-1 i 6-4. Està en forma. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Tomàs Guasqui i el Joaquín Luna i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, anirà el Barça pels 100 punts o baixarà el pistó? Creieu que anirà pels 100 punts al 25%, que baixarà el pistó al 75%? En clau Espanyol, ajudarà l'equip l'arribada de Monchi en aquesta recta final? Creieu que sí al 76%, que no al 24%? I en clau Girona, després del punt de Vallecas esteu optimistes al 80%, pessimistes al 20%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
0: los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
20: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
0: Suscríbete.
22: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
23: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
22: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
23: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
22: Citroën. Consulta citroen.es.
24: Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
25: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.

0: Aquí arrenca l'Esportscope d'avui dimarts, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Comencem que tenim jornada de Lliga entre setmana. El Barça, el campió de Lliga, ha de jugar demà a Vitòria, al camp de l'Alavés. Anem cap a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
1: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
0: Que després de la festa d'ahir ha tocat tornar-se a posar a treballar, eh?
1: Sí, una mica més tard, eh? Avui Flick ha retrasat l'entrenament una hora a les 12 perquè tots necessiten recuperar-se d'aquestes 48 hores de moltes emocions, celebració el diumenge fins a altes hores de la matinada, ahir també la rua, més de 5 hores pels carrers de Barcelona, ressaca de tot tipus, eh? També sobretot ressaca emocional. Avui Flick tenia la veu una mica més tocada que habitualment perquè han estat doncs dies de celebració, en el seu cas també dies tristos per la mort del seu pare, per la seva pèrdua, i han tornat a entrenar, però ho han fet una mica més tard i ara ja pensant en el partit de demà a Vitòria a partir de 2:15 de la nit.
0: Sí, Flick s'ha tornat a posar davant del micro i una mica el titular que deixa la roda de premsa no és cap secret, ha tornat a confirmar, i ho ha fet més d'una vegada Hansi Flick, que sí, que renovarà amb el Barça fins al 2028, Helena.
1: Sí, avui jo diria que de forma una mica més contundent, al principi ha dubtat si donar-li confirmació oficial a la notícia, evidentment el Barça encara no ho ha fet públic, però sí, ha dit que ja està tot tancat per renovar fins al 2028, més un any opcional, sent que està al lloc adequat, que és feliç aquí, també la seva família. Ell mateix va dir fa uns dies que volia ser l'entrenador que inaugurés el Camp Nou acabat, i així serà, i amb un objectiu, Joan, clar, la seva gran prioritat, que és guanyar la Champions.
2: En qualsevol cas estic molt content amb això i que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més. En aquest cas jo crec que sent el Barça és bo també limitar-ho i jo ho valoro molt i podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. Vull seguir així per la temporada vinent. És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar.
0: Ningú ho amaga de cara a la propera temporada. El gran objectiu tornarà a ser intentar guanyar la Champions. A la curta, Helena, Hansi Flick vol fer 100 punts a la Lliga.
1: Sí, ho han dit els futbolistes i ho ha repetit Hansi Flick. Un cop s'han proclamat campions, l'objectiu ara és la Lliga dels 100 punts, la Lliga dels 100 punts que va guanyar Tito Vilanova. Per tant, per aconseguir-ho han de sumar els 9 punts que els hi queden, és a dir, guanyar els 3 partits que tenen. Un objectiu col·lectiu, perquè els individuals, diu Flick, que el vestidor no en parla ni del Zamora ni del Zarra, tampoc té previst fer un 11 amb tot de futbolistes de la Masia. Ell creu que s'ha de congeniar, s'ha de complementar la mentalitat de la Masia amb estrelles i jugadors top mundials. Aquest és l'objectiu a curt termini.
2: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
0: Anem amb la valoració de Flick sobre la rua, Helena. M'ha cridat l'atenció que no li ha agradat gens que Lamine Yamal agafés la bandera de Palestina, eh?
1: Sí, hi ha moltes interpretacions. A mi el que m'ha semblat és que no li agrada massa barrejar posicionaments polítics amb celebracions esportives, però clar, ens ha cridat moltíssim l'atenció perquè la pregunta ha estat clara. Se li ha demanat què li va semblar que Lamine Yamal demanés la bandera de Palestina a un dels aficionats que estava als carrers de Barcelona i l'aixequés, que aixequés el màstil d'aquesta bandera. Això respon Hansi Flick.
2: This I normally don't like. Normalment no m'agrada massa això, i vaig parlar amb ell i li vaig dir: si ho vols fer és la teva decisió, ets prou gran, tens 18 anys, però jo crec que juguem a futbol i sabem, es veu el que la gent espera de nosaltres, i quan veia la multitud al carrer tenien llàgrimes als ulls, era molt emocionant, increïble. que estaven molt i molt contents d'haver tornat a guanyar per segon any seguit aquest títol fantàstic, i per això estem aquí, per jugar a futbol, per fer contenta la gent.
0: Sí, li ha agradat a Hansi Flick a l'ENA la temporada que ha fet el seu equip, sobretot el tram final de la competició, eh?
1: S'ha mostrat molt orgullós, ha dit, especialment per com han afrontat també les lesions i aquests dos últims mesos millorant també a nivell defensiu. Segura que està en la bona direcció. Recordaràs que quan cauen eliminats en Champions contra l'Atlético de Madrid, diu que possiblement ha trobat a faltar líders al camp. Doncs creu que en tenen i que treballaran en això, i sobretot ha assenyalat a Gavi, eh? Un futbolista que des que ha tornat encadena 6 titularitats consecutives. Diu que augmenta el nivell no només al camp sinó també als entrenaments. Un Hansi Flick que fa aquesta valoració positiva de com ha acabat l'equip la temporada.
2: Estic orgullós perquè estem fent una temporada fantàstica i no ha estat una temporada fàcil perquè hem tingut moltes lesions, alguns jugadors clau que sempre han pogut jugar. Lamin, que venia i marxava, Rafinha també, Pedri, Frenkie. Hem millorat molt en els darrers dos mesos i és genial això, i és la clau també de perquè al final hem guanyat aquest títol contra el Real Madrid, perquè vam jugar a un gran nivell no només en atac sinó també en defensa, i em va agradar molt veure això perquè crec que ara mateix som l'equip de fet amb menys gols encaixats i potser ningú s'esperava això a mitja temporada.
0: Molt bé, la competició que es va acabant, Helena, començarem a parlar ja molt de temes de futur. Ha dit Hansi Flick, per exemple, avui la roda de premsa que té molt clares les prioritats per reforçar l'equip de cara a la propera temporada.
1: Fa dies que planifica amb Deco la propera temporada. En principi, en aquesta planificació no hi són ni Lewandowski ni Rashford. Avui se li ha preguntat a Flick, però no s'ha mullat sobre el futur. Diu que ja en parlaran a final de temporada. El que vol l'entrenador és un nou, un davanter centre, un extrem i un central esquerrà. S'ha inventat aquest any Gerard Martín, però creu que s'ha de reforçar aquesta posició. I de Valde, que ha deixat de jugar, ha dit que ha de millorar, com va fer la temporada passada, que espera que doni un pas endavant, i del que sí que s'ha mostrat bastant enamorat és de João Cancelo. Si em preguntes què opina Flick de si hauria de continuar o no João Cancelo, a mi em sembla que té clar que sí que voldria que es quedés al lateral portuguès.
0: Molt bé, doncs així està el Barça, demà cap a Vitoria. Gràcies, Condis.
1: Adéu, bona tarda.
0: Bona tarda, ara anem de rua.
3: Esports Cope.

0: 18, l'home de la redacció que va fer la rua a peu va ser el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Com tenim el cos? T'has recuperat?
1: Ahir a la nit sí que les cames costava una mica, costava una mica, però t'he de dir, només va faltar aquesta cançó, per Rafinha i Araujo sobretot, ja perquè veiessin encara més aquesta cançó que posaves d'inici per explicar la rua.
0: 13 quilòmetres, no?
1: Sí, entre 13 i 14, 13 quilòmetres, si van ser 5 hores de rua. Va començar un pèl tard, a un quart de 6, 15 minuts, perquè els jugadors venien, els portaven en autocar des de la ciutat esportiva fins al Camp Nou i després van tornar també, van tornar a la ciutat esportiva i van tornar allà i ja tenien els cotxes. I va començar un pèl tard i és que era lenta la rua, era lenta. El tram de tornada, diguem, ja cap al Camp Nou de nou, allò sí que va ser ràpid, allò sí que apretaven.
0: I sí, al final sempre es puja el ritme.
1: Sí,
0: al final
1: es puja i la gent corrents, o sigui, sí. Els Mossos, la Guàrdia Urbana, que estaven en un cantó, estaven els Mossos d'Esquadra, a l'altre cantó estava la Guàrdia Urbana a la dreta, Mossos d'Esquerra, i anaven apretant i corrents, i el tram final

0: fins al final de la rua. I com tornava cap al Camp Nou, doncs, clar, també molta gent va aprofitar i va dir, mira, els veig marxant cap a Passeig de Gràcia i després me'n vaig a l'altre carrer de tornada per veure'ls de tornada. Així que el podien veure potser en dos punts o fins i tot tres punts.
1: Amb quines imatges et quedes? Vam veure pràcticament tota l'estona els que vam seguir per televisió, els dos polonesos, pujats al sostre de l'autobús al davant, a Lewandowski. Qui sap si una mica per quedar-se amb totes les imatges, perquè igual no continua la propera temporada, i després Chesney, un autèntic showman.
0: Un showman. Chesney, que ell anava fumant. O sigui, jo me'n recordo que a la tarda amb la Pilar i els companys ho comentàvem, que estava fumant perquè li sortia fum de la boca, el que no sabíem el què. En un moment no sabíem si estava fumant un cigarro, després fumava el vape, un vaporeto d'aquests, un vapejador d'aquests, però que li tiraven, és que li tiraven cigarros a Chesney, li tiraven paquets de tabac, que d'ahir tornava els paquets de tabac. I ell cantava Chesney fumador.
1: Sí, sí.
0: El Lewandowski li
1: no té cap problema.
0: El Lewandowski li deia en conya, perquè li pregunten, però què sap dir en castellà? I deia, només sap dir dues frases. I llavors deia la de Chesney fumador, i la cantava, i Joan Garcia és de la Masia. Sí. Ell cantava això, que evidentment la gent cantava, doncs, com, evidentment, parlant de l'Espanyol, es referint a l'Espanyol, que els càntics així, més cap al Madrid i l'Espanyol, és veritat que els entonava el capità Ronald Araujo. Ronald Araujo era el que estava més animat a l'autocar, cantant contra el Madrid i contra l'Espanyol, però Chesney i Lewandowski, per mi, els dos protagonistes que es van quedar, com dius, a la part de davant, o sigui, només sortir per Arista Desmaiol, ja estaven davant de l'autocar, i allà es van quedar primer Lewandowski en solitari, i després el va veure Chesney i es va posar, però primer, els primers 15 minuts Lewandowski en solitari, que allò era una imatge molt potent i tots deiem, ostres, que Robert Lewandowski està aquí gaudint, a lo millor és que ho fa perquè, clar, sap que marxa el 30 de juny i acaba contracte, encara no ha dit si segueix o no, però potser és que el seu cap ja diu, jo marxo i he de gaudir això en solitari.
1: Els joves es van situar a la part del darrere, Lamine Yamal molt protagonista, ara hem escoltat a Flick comentant el tema de la bandera de Palestina que va agafar durant uns minuts, eh?
0: Sí, va ser a Passeig de Gràcia, just quan gira Gran Via en Passeig de Gràcia, en aquest nou recorregut, que no acabava en Arc de Triomf, sinó que veia la volta cap a Passeig de Gràcia, pujava la Pedrera i ja girava de nou cap a l'Eixample Esquerra i tornava al Camp Nou, doncs allà a Passeig de Gràcia, a l'inici de Passeig de Gràcia, el recorregut, va agafar aquella bandera, va estar donant la bandera de Palestina, la va agafar durant, no sé, 5-10 minuts, sí. Va estar amb ella i estava a la part de darrere del bus, a la part dreta, i va ser una de les imatges potents que després Hansi Flick ha criticat en roda de premsa, va dir que no li ha agradat i que li ha dit fins i tot a Lamine Yamal, doncs va ser una de les imatges, també una, va ser al carrer Balmes, a un tram del carrer Balmes, abans d'arribar al seu gimnàs, aquí al costat de la ràdio el tenim, el gimnàs de la dona de Robert Lewandowski, la Lewandowski, que a Robert li va fer molta il·lusió i va fer vídeos i tenia familiars allà, doncs abans d'arribar allà Robert Lewandowski portava una bandera estelada, sí. Una bandera independentista que l'any passat tots recorden a la part de Pelai, que la va portar Íñigo Martínez.
1: I sempre referències al gran rival, al Real Madrid, durant les rues van veure molts conos i moltes pilotes de platja també.
0: Però i pilotes de platja que volaven cap a l'autocar, els jugadors se la passaven, les pilotes de platja, moltíssimes, referència, tothom ho sap, a Vinícius, perquè no va guanyar la pilota d'or, i el dels conos, ja la nit, la nit que el Barça guanya la Lliga després del Clàssic, aquella nit hi havia, i a la grada hi havia gent que s'havia fet conos de paper per poder entrar al camp, però durant la nit la gent portava a Plaça Catalunya i als voltants del Camp Nou, la gent anava amb conos, físicament amb conos, i la gent a la rua els portava lligats al cap, altres els aixecaven, els jugadors el veien i els feia gràcia tot això, evidentment, i hi havia càntics cap a Arbeló, cap a Vinícius, els jugadors, bé, veies com reien i quan sobretot caien aquestes pilotes de platja a l'autocar.
1: Són les principals imatges que ens va deixar la ruta o la rua dels campions d'ahir. Víctor, a descansar, a fer la migdiada. Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
2: La imatge del dia.
3: La imatge del dia, banderes. Banderes al bus del Barça amb 12 nacionalitats a la plantilla de l'equip, inclosos els alemanys del cos tècnic. 22 espanyols, d'ells 15 nascuts a Catalunya, una barbaritat. Dels espanyols de la resta de l'estat, dos andalusos, un valencià, dos aragonesos, un lleonès i un canari. Una plantilla molt jove amb una mitjana al voltant dels 25 anys. Per culpa, 25 anys per culpa, de la veterania de Lewandowski i Chesney. Un planter amb 17 jugadors que han passat per la Masia. Recordo, 22 espanyols, 15 nascuts aquí, a Catalunya, dos polonesos, un nord-americà, un portuguès, un uruguaià, un danès, un francès, un suec, un holandès, un brasiler, un anglès i els dos entrenadors alemanys, Hansi Flick i Marcus Sorg. I el bus, Rafinha, i la bandera de Brasil, Pedri amb la de Canàries, des del primer moment, Araujo amb la d'Uruguai, i Yamal mostrant una bandera de Palestina. A Flick, amb ulls cansats, avui la roda de premsa per l'emoció, ha dit que no li agrada, però li va dir a Yamal

0: És la teva decisió i ja ets major d'edat. Però naturalment, a la Rua, en Ten Flick, la festa és només la festa del futbol. Banderes, però sobretot una del Barça que, com diu l'himne, ens agermana a tots. Banderes també que espero del Girona i l'Espanyol a casa, o a Madrid, fora de casa, i a Pamplona, amb l'Espanyol, davant de l'Osasuna, per donar color i calor i ajudar que els equips es mantinguin a la primera divisió.
1: Manolo Oliveros, Esports Cope.
2: Tant de bo, després en parlem. 3:25, una pausa, Esports Cope, i després escoltem a Mourinho.
1: Esports Cope.
3: Cope Catalunya i Andorra.
4: Yo por ladrón hago saltar la alarma.
5: Sí.
4: Pero si yo fuera una mascota, no.
5: No.
4: ¿Y crees que si me disfrazo de...?
5: No.
6: La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
7: Se va de dos el número 8. Chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
8: Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
9: Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado? Volkswagen.
1: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya. That's
2: me. I ara escoltarem a Mourinho, que cada vegada el seu nom sona amb més força per fer-se càrrec de la banqueta del Real Madrid. Edu, dia, bona tarda.
10: Hola, Joan, bona tarda.
2: De moment, Mourinho està centrat en classificar el Benfica per la Champions.
10: Sí, un Benfica que es complica les Champions després de l'empat a dos a casa contra el Braga. El conjunt de Mourinho no coneix la derrota a la Lliga, però amb aquest resultat aniria la temporada que ve a l'Europa League, ja que no depèn de si mateix. L'última jornada ara és tercer i està en mans del que faci l'Sporting de Portugal. Pavlidis va salvar el mític Pavlidis. Va salvar els mobles amb un gol de penal al minut 95. Abans havia marcat Pau Víctor, però totes les mirades estaven posades a la roda de premsa després del partit. En qui? Si no, José Mourinho. Preguntes dels periodistes sobre el seu futur, pilotes fora. Ara no és el moment de pensar en la pròxima temporada, perquè encara queda un partit per acabar la Lliga a Portugal.
11: Les dues últimes setmanes no són el moment per pensar en el futur. No són per pensar en contactes. Crec que a partir del dilluns podré respondre indirectament a aquesta pregunta o a unes altres sobre quin serà el meu futur com a entrenador. I el més important encara, el meu futur al Benfica.
12: Constant que el meu futur, Benfica.
10: Ara bé, aquesta situació entre els qui ja el situen com a tècnic del Real Madrid, la temporada que ve, en algun moment ha de donar una resposta al tècnic portuguès. Quan? Respon Mourinho.
11: Soc jo qui decideixo quan és el moment i no estic en posició de respondre. És el respecte que el Benfica mereix i el respecte que la meva professió mereix. I això ningú ho toca. Si és que algun idiota decideix fer-ho. Segueixo dient que no he parlat amb ningú d'un altre club. Ara parlo del Real Madrid, però podria estar parlant perfectament de qualsevol club. No només per mi, també pel meu club. Calma, només queda una setmana.
10: Calma. Dissabte és l'última jornada de Portugal. Qui vulgui posar l'orella, 9:45, juga el Benfica Estoril. A partir del dilluns que ve, en principi, si fem cas de Mourinho, sortirem de dubtes sobre el seu futur. Dilluns, ho hem d'apuntar a l'agenda.
2: Calma, no?
10: Calma. Doncs... a veure què diu Mourinho el dilluns.
2: Esperem uns dies més. De Mourinho i de més coses parlem de seguida amb el Tomàs Guasch i el Joaquín Luna.
13: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
14: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
13: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
14: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
2: Per alguns és un circuit, per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrada ja a la venda a circuitcat.com.

0: Vinga, obrim el debat a Esports Cope. Saludo al Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
1: Hola, guapo, què tal?
0: Bona tarda, molt bé. A veure si incorporem ara de seguida el Joaquín Luna també. Venim de la Rua, Tomàs. No sé si t'has quedat amb alguna imatge en particular, què et sembla el fenomen, o comentar d'entrada el tema de Lamine Yamal, que Hansi Flick, no sé si et sorprèn això o no, no li ha agradat gaire que agafés la bandera de Palestina, per exemple.
2: L'entenc. L'entenc, perquè jo crec que aquestes coses s'han de mirar, segons quins càntics. Sí. A mi em dona la impressió de que tot això... Sempre anem al mateix. Hi ha un risc, per així dir-ho, de pensar que qualsevol tio passa millor o pitjor, jo què sé. Que jo, Zubizarreta, Puyol, Epi, Barrufet, no el veig fent això. No els veig posant-se en aquests líos perquè vulguis que no, cony, tu ets un personatge com molt públic, molt tal, i jo no... A mi em sembla que tota aquesta sèrie de brindis al sol sobren. Però, noi, són els temps que toca viure.
0: Sí.
2: Vull dir que no. És que realment... l'altre dia parlava amb un tio que tenia una raó, i és molt culer aquest paio, que em deia, i diu, coño, veure desfilar tot l'equip del Madrid quan estàs en una festa només que al Camp Nou, només i menys que al Camp Nou, vull dir-te tot això, donant-li el pes a l'entrenador del Barça públicament, diu, que ha de ser tan difícil això?
0: No.
2: Perquè això ho podíem fer al vestidor tranquil·lament, van cap allà i on està l'entrenador? Pues, pues, chato, me lo siento mucho, coño, ja està, i cara. Pues, aquest gest públic, i dic, escolti, per tots, vull dir-te que és que no és una cosa... I m'ho deia un senyor que és molt culer, de dir, escolti, no sé si això es pot arribar un dia a una mena de conviure més enllà, vostè amb els seus, jo amb els meus, evidentment, i el futbol és passió, tota aquesta conya, no? Però aquest nen era la bandera de Palestina. Sobra, per mi.
0: Ok. I pel Joaquín Luna, hola, Joaquín, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Jo, en general, crec que fer una rua de 5 hores a Barcelona i deixant que els jugadors acabin fent tonteries, a mi, francament, no em va convèncer massa. I les banderes, pues, bueno, les banderes, el vapeador, les pizzas, els càntics, tot plegat, bueno, al final acaba sent una mica que jo diria no va ser a mi una rua que m'entusiasmés, no? A part de que 5 hores em sembla que són moltes hores de rua, però bueno.
0: Ja. Sí, és un debat que ja hem tingut d'altres vegades, no? Que fins a quin punt els esportistes o les figures públiques s'han de posicionar o no davant determinades causes, no? Hi ha gent que, molta gent que opina que si ho volen fer, que estan en el seu dret i que endavant, no sé, hi ha opinions per tots els gustos.
3: Sí, jo, a veure, perdoneu, jo puc entendre una mica que això també és llibertat d'expressió i, escolti, vostè pot efectivament treure la bandera que vulgui, etcètera, etcètera, però jo només m'agradaria saber si els jugadors, quan treuen banderes i tal, són conscients a vegades del que fan. Si jo veig un jugador o crec que un jugador ho fa, diguem, amb consciència... sabent una mica el
0: que perdona,
3: està
0: Joaquín, crec que en aquest cas crec que ell sap el que fa, crec.
3: El cas de Lamine, jo diria que sí. Els altres, em sembla a mi que no sé, que no... Els polacs, una mica, Lewandowski amb l'estelada, jo no tinc molt clar que s'hagi enterat una mica què vol dir allò o de què va allò, no? Lamine, doncs, efectivament, és una aposta, és fàcil, no és una aposta, diguem, d'aquelles que vas contra la corrent, no? Vull dir que jo tampoc diria que és un gest de valentia, no? Valentia seria treure aquesta bandera, no sé, a determinats llocs i tal, però quan tens tothom a favor, en general, doncs tampoc em sembla heroic. Ara, jo crec que sí, que si vol fer-ho i és conscient del que fa, doncs tira milles.
0: Molt bé, si anem a l'anàlisi esportiu, Tomàs, doncs, en fi, el Barça campió a 3 jornades del final, 14 punts de diferència amb el Real Madrid, el Barça just campió de Lliga, ha estat a l'alçada, el que no ha estat a l'alçada és el Real Madrid o l'Atlètic de Madrid, que està més lluny encara que el Madrid del Barça, no?
2: Sí, home, és una Lliga pobra. Sí, home, és que el Barça farà 100 punts si no fa bestieses que les pot fer a Vitoria, de més, bueno, que també seria normal fer-ho així, a la mera es juga tot, vés a saber com acaba això. Però és que fa 2 mesos que li ha Lliga, rei. És que hi ha coses que dius, l'Atlètic normalment la perd entre novembre i desembre i el Madrid el gener. Llavors dius, doncs, que ha segut a poc. Per què? perquè el futbol espanyol, que no em canso de repetir-ho, s'està s'enganja per baix, tu l'estàs igualant per baix, llavors tens allò que a l'Oviedo Pobre se'n va, però que des del segon que, per darrere fins al qual el 12 o el 13 poden baixar tots, i això té molt interès. Però per dalt, escolta, amb aquest ritme el Barça pot guanyar 10 lligues seguides, com serà la lliga de handball. Oiga, sembla que no sigui el més convenient, no?
0: Sí. Home, és veritat que els dos últims anys han estat de domini blaugrana, Joaquim, però quan fa dos anys el Real Madrid, que era campió de Lliga d'Europa, fitxa Mbappé, ningú hagués imaginat aquest escenari, en les dues lligues posteriors.
3: Efectivament, jo quan vam fitxar Mbappé em va semblar que començava una època, diguem, d'aquelles, una era, no? Sí. Al final no l'ha estat. Jo crec que per sort, diguem, aquest duopoli, per sort no és el que guanya, no té garantit que l'any que ve guanyarà, etc. Però clar, el problema és quan a falta de tres partits, i ja, bueno, de fet ja alguns partits abans, ja la cosa va perdent emoció, no? Perquè no hi ha manera que es coli un tercer equip. La veritat és que l'Atlético, que era el que tenia els números, no acaba de tenir la regularitat.
0: No. Creus que vindrà Mourinho, Tomàs, o què?
2: Sembla, no?
0: Sí? Sí, cada vegada fa més pintes, eh?
2: El que passa és que ahir dius que el Benfica potser no es posa a Europa.
0: No, Europa sí, però a la Champions igual no entra. Sí.
2: Perdona, a la Champions, sí, que tenen dues places i amb tres. Allà també sempre queda un de fora, no?
0: Sí.
2: Home, per lo que sembla ser, és que va por ahí. A veure, Xato, l'aposta va ser Xavi Alonso. En el moment en què te'l carregues, perquè ens donarien les 5 de la tarda, pues ara has de buscar què? És que tu penses, dius, què hi ha? El club no vol entrenar, cosa que l'entenc perfectament. El seleccionador Pochettino d'Estats Units, bueno, pues el que de alliberar-se més fàcilment, però a on està aquest un tipus que engresqui, el que engrescava no, ja el va fitxar el Florentino a regañadientes, però coño, t'he fotut. A mi em sembla que poden venir temps de difícil pel Madrid. Aixecar això és molt complicat, perquè a més jugadors, o sigui, jo sempre poso el mateix exemple i el Joaquín estarà d'acord amb mi. Un Barça amb problemes va fitxar l'estrella del Deportivo de la Coruña, que es deia Rivaldo. A on està el Rivaldo del Deportivo de la Coruña? De por ahí? O sigui, tu vas a Europa i dius, és que tinc molts calés, tinc que fitxar. Escolti, si és que els clubs aquests tenen més calés que tu, si ara deien ahir, no sé qui m'expliquen, que aquest Julián Álvarez està mig fet pel Paris Saint-Germain. Llavors,
0: home, si s'ha de posar la pasta sobre la taula, hombre, és el qui la pot posar.
2: Pues, clar, pues llavors tu dius, com aixeques això? Perquè el Madrid pot dir, jo va ser una sèrie de fitxatges, bueno, serà primer, i de pagar els que tenen contracte, perquè no se'n van clar. Gratis. I llavors, a on estan els cracs que tu puguis fitxar? Estan tots col·lodegats.
0: Sí.
2: Anys duros, eh?
0: Si ve Mourinho, com t'imagines que pot ser això, Joaquín? Perquè hi ha molta gent que diu, bueno, ni la situació d'ara és la de fa uns anys, ni el Mourinho d'ara és el Mourinho de fa uns anys, tampoc.
3: No, jo sí crec que a certes edats la gent ja no canvia. Jo no crec que el Mourinho d'ara serà diferent al que vam conèixer. Arriba també en una circumstància similar, no? Com una mica l'últim recurs del Madrid per competir amb el Barça, no? Jo, per tant, crec que sí, que serà el Mourinho. De fet, quan tu portes al Real Madrid, porta el Mourinho, que ja el coneix, i etcètera, i que va fer el que va fer, si el tornen a portar, és una mica com els americans amb Donald Trump, no? Ja sabien a qui votaven. Tu després pots dir que t'equivoques, però no.
0: Ja saps a qui portes, no?
3: Ningú.
0: Sí,
3: no, clar. Tu ja saps a qui portes. I Mourinho, jo crec que volen el Mourinho, per això el porten, no perquè sigui un Mourinho diferent, no?
0: Ja, molt bé.
2: Ara també, perdona'm que acabo, també sí. Que parlàvem de la rua i tot això. Clar, tu te'n vas cap allà, i tot un equip de nanos joves, guapos, milionaris, tal igual... Aquests paperots, noi, és que sí. És una cosa que el món se'ns estarà demà. Vull dir, escolti, vostè què més vol que jugar al Madrid, rei? Home, almenys corri. Sí. Clar, que vostè no ha guanyat a Pamplona, no ha guanyat a Elche, l'ha guanyat al Celta a casa, ha empatat al Girona, escolti, no em foti, home. El Getafe també l'ha guanyat, i una sensació de caminar, que diu, escolti, en quin món viuen vostès? Clar que no poden guanyar sempre, evidentment, faltava més, no? Però una sensació de dir, escolti, no sé.
0: Sí, totalment. Molt bé, senyors, ho deixarem aquí de moment. Tomàs, Joaquín, ha estat un plaer, com sempre, gràcies, eh?
2: A vosaltres, rei.
3: A vosaltres.
0: Adéu-siau. Seguim.
1: Tiempo de juego. El número 1 de l'esport. Amb la Lliga a la butxaca, el Barça podria igualar els 100 punts de Tito Vilanova. Ho expliquem amb els número 1 de la ràdio.
4: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça y la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
1: Tiempo de juego. Aquest dimecres, des de Mendizorroza, a la vez, Barça.
5: Manolo Oliveros,
6: Elena Condis,
7: Josep María Minguella,
1: Dani Sanabre.
8: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
9: y el millor equip de la ràdio esportiva.
10: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
11: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
10: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
11: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona. Ra, ra, ah, ah, ah.
1: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: 20 minuts i arribem a les 4. Anem a la zona baixa, que aquí sí que la cosa està emocionant, massa i tot. Estem a l'estadi de Cornellà al Prat, on tenim el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
12: Hola, què tal? Bona tarda, Batllori.
0: Perquè en una estona parla Manolo i després s'entrena l'equip, no?
12: Sí, un quart de 5 Manolo González i a les 5 entrenament, amb la mirada posada també a la graderia, on estaran Alan Page i Monchi, els nous rectors de l'Espanyol, el president i el nou director general esportiu, a l'espera de que sigui presentat i a l'espera de que s'hi treballarà a primera o a segona divisió. Cal parlar de l'equip, perquè Dolan Nicalero jugaran per sanció. Tornarà l'equip Pol Lozano, apunta que Rubén pot fer de Dolan, deixant a Omar al lateral, penso que per l'esquerra podria inclús jugar a Pere Milla, i atenció a l'estat físic de Romero, que va acabar amb moltes molèsties al partit de l'altre dia, però clar, la solució de posar Salinas no és massa bona. Hernández Maeso serà l'àrbitre del partit, Iglesias Villanueva al VAR, i la gent, com sempre, que no fallarà. L'Espanyol li ha demanat una vida més a la seva afició, concedida. Més de 30.000 espectadors, segons ens indiquen des del club. Un equip, per cert, que es concentra aquesta nit a l'hotel habitual. Una bandera per localitat, mosaic, doncs rebuda a la gent, els autobusos gratuïts que ha posat l'equip al club per Pamplona esgotats, 600 localitats venudes pel proper diumenge, però abans caldrà guanyar a un Atlètic de Bilbao que vindrà sense Nico Williams, sense Sancet, amb els dubtes de Juri i de Laport, així que en definitiva molta cosa a fer d'aquí al partit de demà a les 7 de la tarda.
0: Molt bé, volem comentar aquesta situació límit per l'Espanyol, ja ho sabeu, a 2 punts del descens, 18 partits sense guanyar, amb l'expresident Joan Collet. Joan, hola, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Escolta, com estàs vivint aquesta situació que portem ja moltes setmanes, veient que el marge cada vegada es va fent més petit, més petit, més petit, i arribem al final de temporada amb una situació límit, Joan?
13: Sí, home, a veure, no es pot portar bé, no us enganyaré. No. El que primer comença com una anècdota, que dius, ostres, doncs portem 3 partits sense guanyar, i en portem 4, i avui ha sigut un error arbitral que ens han robat els punts, i un altre dia has tingut mala sort, i al final et trobes amb 17 o 18 jornades, i la veritat, sorprès negativament, sorprès, i esperant que s'acabi aquesta temporada. El que tenia que acabar-se bé amb lluitant per Europa, doncs ja veus com estem, però bueno, escolta, no podem tirar la tovallola. Som pericos i allà estarem demà animant i fent el que faci falta.
0: Estàs optimista per això? Perquè jo ja em trobo molts pericos que em diuen estem a segona. Jo crec que no estem encara en aquesta situació, però en fi, tu estàs optimista o pessimista?
13: Mira, jo sempre quan acaba el partit estic pessimista. Jo em veia segona quan vam perdre el camp del Rayo. Em veia segona quan vam empatar amb el Levante. Quan vam perdre amb el Madrid dissabte em vaig desmuntar. O sigui, dissabte va ser el del Sevilla, em va rematar. Però llavors passen les hores i passen un dia i passen dos i passen tres i no em veig a segona. Jo crec que traurem els punts que facin falta, que ho podrem solucionar. Jo... Sí, sóc optimista, el que passa, jo és el que et dic, sóc optimista avui, ho seré demà, ho seré demà passat, i quan arribi l'hora del partit, 2 hores abans, pues estaré acollonit. Això no hem de perdre les esperances.
12: Té, president, l'Espanyol és tan peculiar, aquest Espanyol d'avui en dia, que té un amo que no fa fora entrenadors fins al final de temporada, amb la qual cosa Manolo González segueix, i arriba el dilluns al matí, i amb l'equip, amb aquestes cabòries que té, camí segurament de segona divisió, fitxa Monchi de director esportiu, l'anuncia i avui estarà al costat de l'entrenador veient l'entrenament. Què et diu això?
13: Bueno, jo el que em diu és que ja era hora que hi hagués algun moviment positiu en l'Espanyol, perquè semblava que totes les notícies que passen sempre són negatives, quan no es tira una ampolla, quan no passa no sé què, quan no hi ha crits, quan no ens tanquen una pastilla, quan no hi ha un partit de la selecció i ens foten les culpes a nosaltres dels crits racistes, és que tot és negatiu. Doncs, bueno, jo crec que aquesta setmana el del Monchi ha sumat. Una de les coses que jo trobava a faltar, perquè jo ho he viscut, jo ho he fet, és que algú baixés al vestidor, que algú parlés amb els capitans, que algú donés un ànims, que algú toqués l'esquena als capitans i parlés amb ells. Bueno, em consta, per lo que he llegit de vosaltres i he escoltat, doncs que el Monchi ja ho va fer, i jo crec que és una notícia positiva. A part de que el Monchi, com a persona, com a professional, no s'ha de descobrir perquè té el currículum que té, i jo crec que és un molt bon fitxatge. Home, si a més ha aprofitat, doncs, per fer això, que jo és el que he trobat a faltar durant, no durant aquesta temporada, durant altres temporades, doncs, bueno, ja era hora. Jo crec que ha sigut, és una notícia positiva, i que això ha de donar ànims a l'afició, i a més hi ha de donar ànims en el vestidor.
0: La decisió d'aguantar Manolo fins al final, passi el que passi, et sembla encertada, Joan?
13: Mira, jo us ho dic, jo sempre he defensat el Manolo. Jo crec que ha anat fent una molt bona feina, ha anat fent bé. La primera volta ja tothom sap com va ser, però sí que és veritat que a vegades comences amb unes dinàmiques que són molt negatives, no? Jo no sé què hagués passat si en el Manolo, doncs, quan portaves 10 o 11 jornades... Mira, jo recordo quan es va cessar el Sergio González, ja veia gent, a veure, jo tinc enquestes de que s'havien fet amb diaris esportius com el Blanc i Blau, doncs que molta gent hi estava a favor, eh? Però sí que hi ha gent que diu, home, com pot ser que es fes fora un entrenador quan anàvem als dotzens? Però passa que has de veure la dinàmica que portes, i a vegades has de prendre mesures abans de que passin coses més grosses, i això ho puc dir per experiència. Que es va fer bé o no es va fer bé en aquell moment, no ho sé, però a vegades la dinàmica. Però com la veus, la dinàmica? Doncs parles amb els jugadors, o parles amb els capitans, o parles amb l'entorn, parles amb el metge, parles amb el físio, parles aquí, veus com... M'entens? Vull dir, tu has de fer una miqueta una valoració de com està el vestidor, com estan els ànims, com està la dinàmica, i després prendre alguna decisió, encara que en aquell moment potser no s'entén. Bueno, què hagués passat si això ho haguéssim fet abans amb el Manolo? No ho sé. Jo no crec que el màxim responsable de tot això sigui el Manolo. Jo crec que hi ha hagut una dinàmica i ha passat una sèrie de coses que han sigut problemàtiques, però sí que és veritat que 17 o 18 jornades sense guanyar tampoc és normal. I et dic, lo del Monchi jo crec que ha estat bé, perquè jo crec que ara sí que es pot guanyar i es pot fer els punts que facin falta. Si no hagués passat això, no sé, d'aquests 3 partits que queden, si haguessin guanyat gaire.
12: Una direcció esportiva lamentable, malalta, que va fer una plantilla evidentment deficient i que no va signar el que s'havia d'haver signat al gener, equivocant-se amb els punts que tenia l'Espanyol, que en efecte eren més que els que hauria d'haver sumat. Això ho dic jo i no ho dius tu, Joan, eh?
13: Exacte, ho dius tu. Jo crec que al final, bueno, quan acabi la temporada s'ha de valorar. Si al final hi ha aquest canvi de director esportiu, doncs no, s'haurà de valorar el senyor Garagarza aquests últims 3 anys com han anat, no? Amb fitxatges, amb futbol base, amb el filial, amb tot això. Bueno, jo crec que ara no és el moment. Tampoc potser sóc jo qui tinc que fer la valoració ni res, eh? Vull dir que jo ho parlo des del respecte, ho parlo com a soci, com a barra, com si estiguéssim parlant a la barra del bar. I jo tinc la meva valoració naturalment, però bueno, i ara no és el moment. Escolta'm, unim forces, anem tots junts, demà s'ha de guanyar a l'Atlètic, anar tranquils i ja està. I si demà guanyem a l'Atlètic no perdrem cap més partit dels 3.
0: Molt bé. Molt bé, doncs endavant, Joan, gràcies per atendre'ns i que la cosa s'encarrili cap a la salvació quan abans millor, que no volem arribar a l'última jornada contra la Reial Societat com fa tants anys que vam haver d'esperar el gol de Coro aquell in extremis, això, si ens ho podem estalviar millor, eh?
13: Estàs parlant de fa molts anys perquè coincideix amb l'equip, però escolta'm, la temporada passada al minut 70 estàvem a segon,
0: sí, sí, sí. Sí,
13: contra, sí, les Palmes, sí. Llavors, escolta, que no ens facin això. Jo crec que l'afició de l'Espanyol no ens ho mereixem. Mira, a Pamplona ja s'han acabat les entrades, s'han, sí, acabat les places d'autocar. Som una afició boja, però som una afició lleial, i escolta'm, i estem com s'ha d'estar. Demà tothom cap al camp, a animar, a disfrutar. Sobretot, a mi el que m'emprenya molt, de veritat, és tot això de jugadors, mercenaris, aquestes coses no sumen gent. Vull dir que el que espero és que tothom animi, que tothom passi el que passi en el marcador durant els 90 minuts. Hem d'estar amb l'equip, animar, perquè és l'única manera que els hi canvi també la dinàmica amb ells.
0: Joan Collet, gràcies, sort.
13: Gràcies a vosaltres, adeu-siau.
0: Adeu-siau. Gràcies al Quique Iglesias, quedem pendents, Quique, del que digui Manolo González d'aquí uns minuts a la sala de premsa de Cornellà, al Prat. L'Espanyol en situació límit, i també al Girona. Albert Díez, bona tarda.
6: Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom. Quin patiment. Acaba d'empatar el Girona amb l'Espanyol, a punts. I empatar i a Vallecas, eh? I gràcies.
0: Sí, sí. Bon puntet al final, perquè quan marca Alemão al minut 86, dic, ja estem.
6: Sí, ja estem, perquè òbviament amb el que quedava de temps, però mira, aquestes causalitats del destí, la sort, que també juga un paper important, fa que al minut 84 entri un jugador que ens vam entrar després, que va jugar infiltrat, que no havia entrenat durant tota la setmana, que és un emblema, el jugador més important de la història del Girona, Cristian Estuani, i que amb el cap en té prou veritat per empatar el minut 89 al partit. 1-1 i gràcies. Al final, una jornada menys, i mantens els dos punts per sobre del descens. El que passa és que, clar, són quatre jornades, tres derrotes, un empat, sense guanyar. Vas ser dominat durant moltes, sí, fases del partit pel Rayo Vallecano. A l'inici va tenir una Joel Roca, el penal que no era, el Rayo va tenir també unes quantes. Al final, tot allò que parlàvem de, no, el desgast, ja té 42 punts, la final de la conferència.
0: El Rayo va fer un molt bon partit, i va posar tot, eh?
6: I tant, el que ha fet això, i encara li faltava gent, Ilias, Isi, Luis Felipe, el que ha fet això és reforçar la moral d'un equip que ahir va estar a punt de guanyar. Queden tres partits, vinga. Jo ara, saps allò que es diu habitualment, que se mantengui por lo civil o lo criminal, dijous, per mi hi ha una part bona, a mi m'agrada que el Girona jugui sabent què han fet la resta. Ja. Girona, Reial Societat. És que al final a l'Espanyol li falta una victòria i al Girona li queda una victòria. Serà davant la Reial Societat? Tant de bo, a casa, un equip que no s'hi juga res. Anem a Santi Mitchell.
14: Necessitem guanyar la nostra afició el dijous, perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja, que estén en primera l'any que ve.
6: Aquest senyor que acaba de parlar és Michel Sánchez, el tècnic del Girona, és un entrenador gegant, ha fet el que ha fet, però jo des d'aquí faria una crida. Si us plau, si podem recuperar ni que sigui el 70% a Cristian Estuani pel partit de dijous, que sigui titular. Que sigui titular i a veure què podem fer, perquè...
0: Si no juga més és perquè l'home no dona més.
6: Perquè no pot. Perquè té l'edat que té, perquè ens entenem i també entenem que amagui les cartes Mitchell, que arrossega problemes i que ahir va permetre i va demanar a ell ser infiltrat. És a dir, què més podem fer? Poca cosa més. Va tornar bé el Ruiz, però... El Girona ha de treure aquesta victòria com sigui, Batllori. És que arguments futbolístics, veient, per exemple, el partit d'ahir, em costa trobar-los. Factor Montilivi, factor motivacional, que la Reial, no, sí, poca cosa més, però sabent què han fet avui, molt pendents del Llevant, per exemple.
0: Clar.
6: Vull dir.
0: Sí, sí.
6: No queda una altra.
0: Així està el pati. Fins aquí el futbol. 8 minuts i les 4. De seguida parlem de bàsquet, que hi ha notícia també al Barça.
15: Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra.
16: Hay quien lo cuenta.
17: Y quien te hace entenderlo todo.
18: Este virus no es el coronavirus, este es un virus muy conocido por el hombre, por la ciencia. Esto podría quedar cerrado en unos días, pero la caótica gestión que ha hecho el gobierno no ha hecho más que acrecentar motivos de inquietud en la gente.
19: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
20: Lo escuchas, lo entiendes.
16: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
20: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
21: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
20: Hazte mutuero.
21: Condiciones en Mutua.es.
22: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
23: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
24: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
23: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
24: Citroën. Consulta citroen.es.
0: La notícia, Albert, al Barça de bàsquet és que Jan Vesely ha anunciat que retira a final de temporada.
6: Una llegenda del bàsquet europeu, acaba de fer 36 anys, és la quarta temporada al Barça, les últimes marcades per les lesions. Ara mateix està lesionat, lesió al genoll dret. Ha disputat 264 partits amb el Barça, un jugador que es va donar a conèixer pel gran públic el Partizan. D'aquí va fer el salt a la NBA, va jugar als Wizards, a Washington, després als Nuggets, a Denver, només mitja temporada, 164 partits a la Lliga Nord-Americana, per després tornar i viure l'etapa més exitosa de la seva carrera, al Fenerbahçe, on, per exemple, va aixecar l'Eurolliga l'any 2017, va ser MVP, és un jugador molt reconeixible, amb un tir de mitja distància molt bo, però que, insistim, per mi va arribar tard al Barça, hauria d'haver arribat abans de fer-ho el 2022, i ja ha guanyat una lliga amb el Barça, es vol retirar, doncs, afrontant de la millor manera aquests últims mesos que li queden. A nivell de club és una baixa important, tot i que ha estat molt irregular, no ha pogut participar amb el grup, i sí que alliberarà massa salarial important. Insisteixo, un dels grans del bàsquet europeu, Jan Vesely, que ja ha comunicat al vestidor del Barça que quan acabi aquesta temporada penja les botes.
0: Molt bé, també tenim jornada de la Lliga CB entre setmana. De fet, avui tenim ja duel català entre el Girona i el Manresa.
6: Sí, intrascendent, perquè està des del Girona amb 13 victòries, dues posicions per sota, amb una victòria menys, està el Baxi Manresa, no deixa de ser un derbi català. Mirant també aquestes opcions que pot tenir el conjunt gironí, si va escalant posicions i acabar el més amunt possible de la taula de classificació en quatre jornades per davant, pensant en Europa. Moncho Fernández, tècnic del bàsquet Girona.
25: Manresa ja és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, amb molta qualitat en els jugadors del perímetre que fan bueno, molt dany al rival.
6: Moncho Fernández contra Diego Campo a les dues banquetes, que també és un altre dels al·licients que té un partit que arrenca a Fontajau a partir de les 8 del vespre.
0: A veure com va aquesta jornada entre setmana a la Lliga CB, que entra ja en la seva recta final també a la fase regular. Gràcies, Albert.
6: Que vagi bé.
0: Hem de parlar d'handbol ara, perquè hem conegut fa uns minuts, Edu, ja sabem quin serà el rival del Barça a la semifinal de la Champions a la Final Four de Colònia.
26: Sí, l'Alborg, el dissabte 13 de juny a les 3 de la tarda, primera semifinal. D'aquesta manera, el conjunt de Carlos Ortega evita la bèstia negra a Europa. Els últims anys, el Magdeburg, el conjunt danès, és el tapat en aquesta Final Four de Colònia i té a les seves files l'actual estrella de la selecció alemanya i ex del Barça, Juri Nor. Bons records porta aquesta semifinal. El Barça va guanyar la seva desena Champions el 2021 en la deu de Xavi Pascual a la banqueta culé. Parla el tècnic Carlos Ortega.
27: Y luego quizás el equipo que lanza más de fuera o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
26: Dona les claus del conjunt danès del tècnic del Barça. L'altra semifinal, duel entre els campions alemanys, l'actual campió d'Europa, el Magdeburg, i el campió de la Bundesliga, el Fuge Berlín, a les 6 de la tarda també, el 13 de juny.
0: I acabarem amb un apunt de tennis. S'està jugant a l'Open de Roma, Masters 1000. Estem vivint la ronda de vuitens de final. Bones notícies, Rafa Hodar ha guanyat el seu partit, ha derrotat a Lerner Tin, el nord-americà, bé, 6-1 i 6-4. Es planta d'aquesta manera Rafa Hodar als quarts de final del torneig. Segueix en molt bona línia el tenista madrileny, igual que a Barcelona, que va fer molt bon paper a Madrid, ara a Roma, tot això a les portes ja del Gran Slam de Roland Garros. Entrem al darrer minut d'Esports Cope. Edu, què tenim d'última hora?
26: Hi ha sorpresa a la prellista d'Espanya amb 55 jugadors per al Mundial. D'aquí sortiran els 26 que hi aniran. No estan Carvajal ni Morata. I surten noms, a més dels fixes, com Oleiro, Pau Torres, Sergio Gómez, Víctor Gómez i Eric García, més dels lesionats, Lamine, Nico Williams i Merino. Ha parlat Rummenigge, el diari Bild, diu que Flick guanyarà una Champions amb el Barça si es queda el temps suficient al conjunt blaugrana. Un homenatge guapo per acabar a Sergio Lozano. La samarreta amb el nou de l'excapital del Barça Futbol Sala penjarà sempre al sostre del Palau.
0: Molt bé, gràcies Edu.
26: Una abraçada.
0: Les enquestes actualitzem en clau Barça. El Barça anirà pels 100 punts, creieu el 25%, baixarà el pistó en aquests darrers partits al 75%. En clau espanyol, ajudarà l'equip l'arribada de Monchi en aquesta recta final, sí, 73%, no 27%. En clau Girona, després del punt a Vallecas, esteu optimistes al 80%, pessimistes al 20%. Arribem a les 4 de la tarda, avui a tiempo de juego, avant penúltima jornada de Lliga. Que vagi bé.
2: Son las 4, las 3 en Canarias.
3: Pilar García Muñiz.
4: La tarde.
3: COPE. Estar informado.
2: En unas horas arranca en Viena el Festival de Eurovisión. Se celebra la primera semifinal, pero el plato fuerte llegará este sábado. Esa noche será la final, es la edición número 70, pero la primera sin España en los últimos 64 años, porque ya sabes que este año no participamos. Desde 1961, nada ni nadie había hecho que nos quedásemos sin Eurovisión, porque además no podremos ni verla, porque no se va a emitir en nuestro país. En diciembre, Radio Televisión Española anunció que este año España no acudiría al Festival de Eurovisión en protesta por la participación de Israel en este certamen. La decisión abrió un debate y provocó una de las mayores crisis institucionales en la historia de este festival que organizan las televisiones públicas de cada país. La organización de Eurovisión debatió internamente durante varias semanas y decidió que Israel seguiría participando. El principal argumento que utilizaron es que el festival no es una competición entre gobiernos, sino entre televisiones públicas. La decisión de la Unión Europea de Radiodifusión no cerró el debate. Tras la decisión de Radio Televisión Española, Países Bajos, uno de los miembros fundadores de Eurovisión, anunció que tampoco estaría en Viena y luego se borraron también Irlanda, Eslovenia e Islandia. Parecía que podíamos ver un efecto dominó provocado por los ataques de Netanyahu en Gaza, pero la cosa se quedó ahí, en las 5 excepciones, los 5 estados que se han borrado del festival. Un gesto y nada más, porque el resto de países empiezan a competir desde esta noche en este festival de este año 2026. Y claro, cabe preguntarse, ¿la decisión española ha hecho del mundo un lugar mejor? La respuesta es dudosa. Israel ya no ataca a Gaza como lo hacía antes, pero la situación en la franja sigue siendo terrible. La población civil sigue teniendo muchos problemas para acceder a los suministros básicos. Gaza es un territorio arrasado y absolutamente pobre. Además, en este periodo de tiempo que ha pasado desde que España anunció que no participaría en Eurovisión, Israel ha abierto 2 nuevos frentes de guerra. El de Irán, ahora en una tregua muy frágil, y el del Líbano, que está sufriendo los peores bombardeos de los últimos años. No parece que la decisión de España haya cambiado las cosas y tampoco parece muy coherente teniendo en cuenta que seguimos teniendo acuerdos con Israel. Por ejemplo, seguimos comprando armas. En septiembre de 2025 se aprobó un embargo y 3 meses después ya estábamos cerrando acuerdos de nuevo con el Estado hebreo. La política moderna se mide por gestos más que realidades, pero lo cierto es que ninguno de los conflictos en los que participa Israel se ha solucionado por la decisión de España. Este sábado nos quedaremos sin comentar Eurovisión, un festival que sí se verá, como ha sido siempre, en la inmensa mayoría de países de nuestro entorno. Y están pasando más cosas. Nuestra atención está puesta en este momento en Barcelona, donde 8 personas han resultado heridas, una de ellas grave debido a la explosión de una bombona de butano en un bloque de viviendas. Tras el perímetro de seguridad establecido en el entorno del edificio, se encuentra Mar Puerto.
1: Al llegar al número 13 de la calle Venero en el Poblenou, se puede notar todavía el olor a butano. Bomberos y agentes de la Guardia Urbana nos han avisado de que no estemos mucho rato aquí en la calle por la presencia todavía de gases tóxicos, y mucha gente llega desconcertada a este edificio de viviendas preguntándose qué es lo que ha pasado. De hecho, nos han parado aquí varios al vernos informando. Muchos de ellos llegaban de trabajar y no pueden acceder a sus viviendas, y ahora están empezando a hacerlo por la calle de atrás, y es que la explosión ha provocado una gran columna de humo que todavía se nota. Hasta 10 dotaciones de los bomberos están trabajando en la zona junto a los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, que han cortado esta calle y también las de Llull, Pujadas y Llacuna, y la explosión ha causado 8 heridos, uno en estado grave y uno menos grave, que han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron, y 9 en estado leve, que no han tenido que ser hospitalizados. Un vecino que estaba en su casa en ese momento y que lo ha oído todo es Alessio, que nos contaba así cómo lo ha vivido.
4: Estaba trabajando y escuchaba una explosión muy fuerte, y fui a mirar fuera de la ventana y había ya mucho humo negro que salía por una ventana, y he visto que ya la gente iba a intentar ayudar, a llevar socorro, y yo también bajé y he visto también que había gente de las tiendas que trabajan aquí que estaban ayudando por la escalera a intentar salvar, y lo lograron una familia, 3 personas, un niño y los padres.
1: Una residencia de ancianos también ha sido confinada. Se trata de la Fundación Pere Arrelats, que tiene una residencia de ancianos y también un centro de día, y junto a donde se ha producido también esta explosión hay un jardín de infancia.
2: Gracias, Mar Puerto, por esa información de última hora. La Audiencia Nacional anula el procesamiento del exjefe de la UDF, Óscar Sánchez, quien escondió 20 millones de euros en las paredes de su casa procedentes del narcotráfico. Esto no significa que el caso termine. Lo que ha hecho la sala de lo penal de la audiencia es atender la petición de la Fiscalía Antidroga. Esta ha pedido al juez instructor que no dicte un auto de procesamiento hasta que no concluya esta compleja investigación contra quien fuese jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía y varias personas más. Patricia Rossetti.
5: El juez de Jorge había acordado el procesamiento de los investigados en varias tandas, entre ellos el del exjefe de la UDF en Madrid, Óscar Sánchez, y el presunto líder de la trama, Ignacio Torán, que daban diligencias por practicar que podrían aportar importantes datos, y Antidroga recurrió. La sala de lo penal estima el recurso de la Fiscalía y revoca esos procesamientos. Antidroga tampoco entendía que se hicieran por fases. La sala señala que el procesamiento no puede darse hasta la conclusión completa de la investigación, con los indicios individualizados por cada investigador y su relación con la organización criminal, y hace una advertencia: una investigación inconclusa puede llegar a propiciar una situación de impunidad. El exjefe de la UDF en Madrid fue procesado por tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos. Sospecha que estuvo implicado en la introducción de al menos 39 contenedores con unas 73 toneladas de cocaína. El presunto líder de la trama le habría pagado más de 32 millones de euros.
2: Gracias, Patricia. Y nos vamos hasta Murcia, donde buena parte de la ciudad ha despedido hoy a su alcalde, a José Ballesta, que ha muerto a los 67 años a consecuencia de un cáncer. El ayuntamiento asegura que unas 15.000 personas han pasado por la capilla ardiente. Javier Herraiz.
7: Sí, ya descansa en paz el hombre que amó a Murcia. Lo ha dicho en el funeral el obispo de Cartagena. Lorca Planes también recordaba que los buenos, como José Ballesta, también mueren.
8: Este hombre ha sido una buena persona, pero desgraciadamente los buenos también mueren. Creo que ahora no es tiempo de lamentar la muerte. Prefiero hablar del agradecimiento por su vida, al servicio del bien común.
7: También el presidente del Partido Popular ha querido dar el último adiós a Ballesta. Para Feijóo se ha ido un amigo y un referente.
9: No es fácil despedir a un amigo, es un referente, creo que para todos los políticos de España, desde luego lo es para el Partido Popular.
7: Los restos del alcalde de Murcia serán incinerados esta tarde, eso sí, después de que miles de murcianos hayan pasado por la capilla ardiente instalada en el ayuntamiento.
2: Y tenemos una última hora en el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
10: Hola Pilar, buenas tardes. Sí, es un comunicado oficial que acaba de hacer público el Real Madrid y que reza lo siguiente. El Real Madrid comunica que esta tarde a las 6 nuestro presidente Florentino Pérez comparecerá en la sala de prensa de la ciudad de Real Madrid tras la celebración de la junta directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa. No han trascendido los motivos del porqué de este comunicado oficial, esa comparecencia de Florentino Pérez, pero en todo caso ya sabe todo el mundo que José Mourinho está sonando con fuerza como nuevo entrenador del Real Madrid. Veremos si van por ahí los tiros, pero en todo caso, comparecencia de Florentino Pérez a las 6 de la tarde después de la junta directiva. Y además ya se empiezan a conocer detalles de la prelista de España para el Mundial de Fútbol. Es una prelista de 55 jugadores que luego se tienen que quedar en 26 para el Mundial. Pero Deportes Cope viene contando que en esa prelista no están Carvajal ni Morata. Del Real Madrid están Hausen, Fran García y Gonzalo. El seleccionador Luis de la Fuente, por otro lado, ha revelado hoy que ha preconvocado 6 porteros que se van a quedar en 3 para el Mundial. Y sobre los lesionados, Lamine, Nico Williams y Merino, mensaje del seleccionador en Europa Press.
11: Creo que todos los jugadores que has citado van a estar recuperables y disponibles para el comienzo del Mundial. Creo que para el primer partido, pero si no fuera para el primer partido, pues sería para el segundo o el tercero y no genera ningún contratiempo importante.
10: Además, en el Barça hoy Hansi Flick ha confirmado que va a continuar hasta 2028 con opción a otro año. En el Sevilla, ha informado Víctor Fernández, principio de acuerdo para que Sergio Ramos compre el club. Podría quedar firmado en tan solo unos días. Y además hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 con la Liga. Partidos Celta-Levante a las 7, Betis-Elche a las 8 y Osasuna Atlético de Madrid a las 9:30.
2: Un minuto para tu COPE más cercana.
3: Pilar García Muñiz.
12: La tarde.
13: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
14: Bona tarda. Està plovent ja en molts punts de Catalunya, especialment pel sud i al sector central del prelitoral, acompanyades aquestes pluges puntualment de calamarsa i pedra. Està activada l'alerta del Pla Inuncat perquè les pluges seran intenses fins al vespre al Bages, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, molta precaució en les pròximes hores. Temperatures ara mateix encara molt suaus, 19 graus a Barcelona i Girona, 21 a Tarragona, 22 a Lleida i 8 graus a Andorra la Vella. I 11 persones han quedat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges al número 13 del carrer Venero de Barcelona, al Poblenou, una de les quals han estat greu i una altra menys greu. Aquestes dues persones han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus i no han requerit trasllat a l'hospital. Aquí ho deixem, et seguim explicant tot el que t'interessa a la tarda. Amb Pilar García Muñiz.

0: y no te pierdas nada en la nueva app de Copec.
1: Compatible con CarPlay y Android Auto. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
0: Busca COPE y escríbenos.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
0: La linterna.
5: COPE Cataluña y Andorra.
0: Estàs informat.
6: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Avui una mica més tard, perquè hem estat seguint en directe la roda de premsa de Florentino Pérez, que ha convocat eleccions a la presidència del Real Madrid. Aquí a Catalunya, milers de professors han tornat a sortir avui al carrer, una vaga unitària per reclamar millores laborals i salarials, una protesta a la que s'ha sumat també l'escola concertada. Educació xifra el seguiment de la vaga d'avui en un 34,7% i el sindicat USTEC l'eleva fins al 70%. Sempre hi ha un ball de xifres, segurament hi ha un terme mig. Aquest matí hi ha hagut talls de carretera, manifestació a Barcelona, demà, dijous i divendres, noves vagues per territoris i dijous, reunió de la mesa sectorial per intentar reconduir aquesta situació que està enquistada. Els sindicats convocants de les protestes, en recordem, USTEC, CGT, professors de secundària i intersindical, avisant que demanaran la dimissió de la consellera Esther Niubó si no porta una proposta en ferm. I serà complicat perquè el govern avisa que els recursos són els que són i no hi ha més. Anem al detall. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Yolanda.
6: Doncs a veure, primera vaga unitària d'aquesta nova tongada, que no és ni la primera del curs, ni sembla que serà l'última. Com estan els ànims, Sergi? Què diuen els professors i què contesta el govern, també?
7: Els ànims són de malestar, malestar profund, perquè com tu molt bé has explicat, Yolanda, ni és la primera, ni és la segona, ni és la tercera, ni és la quarta.
6: Sí.
7: Pràcticament no tenim ja ni dits a les mans per enumerar-les, el que ja és un curs molt conflictiu amb el sistema educatiu de Catalunya. És cert que les peticions són les mateixes, millora de les ràtios, més suport al que seria l'educació inclusiva i també una millora salarial. Avui ja s'ha posat una xifra amb aquesta millora salarial per part dels sindicats convocants, que recordem que són quatre, USTEC, STEC, professors de secundària, CGT i intersindical, i s'ha parlat que amb 400 euros mensuals, que això voldria dir 4.800 euros anuals, se podrien posar fi a les protestes. Però tu m'expliques el dia ha començat amb talls de carretera, els principals accessos de Barcelona, que ha gestionat a molèsties algun punt de tensió, i posteriorment una manifestació que ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume. A la plaça de Sant Jaume hi havia el micròfon de COPE Catalunya. Hem recollit l'opinió d'una professora de concertada, perquè avui la convocatòria no era únicament de la pública, sinó també era de la concertada. La Judita considerava que havia menys professors de la concertada perquè el seu sistema és diferent i parlava de les seves demandes.
8: Realment esperava més gent, però entenc que la por a perdre el nostre lloc de treball, perquè no és com la pública, que et pots manifestar sense cap conseqüència, doncs faci que hi hagi gent que no hagi vingut. De totes maneres, trobo que per jugar-nos al nostre lloc de treball hi ha força gent que està reclamant més recursos per poder atendre la diversitat que ara tenim d'alumnat. Necessitem que ens recolzin i que ens donin la possibilitat de fer una inclusió real, perquè la que estem fent és sobreviure, no estem fent una inclusió amb les condicions que haurien de tenir els infants.
7: I amb els professors a la plaça de Sant Jaume i als carrers i no a les aules, el govern de la Generalitat, Yolanda, el que ha anunciat és aquest dijous una reunió de la taula sectorial d'educació. A hores d'ara, el govern es manté inalterable. L'acord existent amb Comissions Obreres i la UGT és l'únic possible. Sílvia Paneque, portaveu del govern, reclama als sindicats a principi de realitat i que els recursos són els que són.
9: Alhora que mantenim la mà estesa perquè pensem que aquest acord recull allò que ha de significar el que entenem de debò que tots estem defensant, totes les forces sindicals, que és la millora del sistema educatiu a Catalunya.
7: Recordem, Yolanda, que aquest acord va ser signat el mes de març per part de la Conselleria d'Educació de Catalunya amb els sindicats a Comissions Obreres i la UGT. Implica un augment salarial progressiu per al professorat d'uns 3.000 euros bruts anuals al complement específic. Aquesta pujada es desplegaria de manera progressiva entre aquest any, 2026, i el 2029. Per tant, la pujada seria efectiva totalment el 29, ja que aquest mes de maig han tingut una pujada del 800 euros, que seria la part proporcional. Segons el govern de la Generalitat, defensa que la inversió total de l'acord, que va signar el mes de març, comportaria amb les millores salarials i també la inversió amb edificis i rehabilitació una injecció de 2.000 milions d'euros en el sistema educatiu català, però hores d'ara, els quatre sindicats a convocants, USTEC, STEC, professors de secundària, CGT i intersindical, no hi estan d'acord. I recordem, Yolanda, que demà hi haurà les vagues territorialitzades.
9: Exacte.
7: Demà vaga a Baix Llobregat i el Penedès. Dijous, dia 14, Girona i Catalunya Central. Divendres, dia 15, Lleida, el Pirineu i Aran. I si vols, te deixo per la setmana que ve les territorialitzades els pròxims dies.
9: Exacte. Tornarem a parlar del tema, o sigui que la setmana que ve reprenem...
7: No, però demà els alumnes del Baix Llobregat tornen a no anar a classe.
9: Sí, sí, sí, exacte, en dos dies consecutius. Falta escoltar també, Sergi, els professors que no es manifesten, que també n'hi ha, professors dels sindicats UGT i Comissions Obreres, que, com tu bé recordaves, són els que van subscriure l'acord amb Educació. Què diuen aquests professors?
7: Sí, jo crec que és important escoltar també la seva veu,
9: per
7: dir què és el que està pensant. Doncs aquí hem consultat a COPE Catalunya la veu de UGT i Comissions Obreres. Tots dos defensen que les seves negociacions han permès assolir millores històriques, consideren, en el sistema educatiu català. El secretari general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres a Catalunya, Eduard Núñez, ha assegurat a COPE Catalunya que el malestar dels centres és real i que ve de molts anys d'infrafinançament, però defensa que la mobilització ha de servir per arribar a acords útils i no per cronificar el conflicte.
4: Nosaltres, el criteri de fons és que, primer, s'ha de constatar que una situació de malestar en l'àmbit educatiu com a fruit d'un infrafinançament crònic que dura molts anys, i la qüestió és que això ha generat conflicte. Nosaltres entenem que el conflicte s'ha d'articular, s'ha d'organitzar per donar després fruits en la negociació i en l'acord. És a dir, que la mobilització ha de ser funcional.
7: Des de Comissions valoren l'acord de l'increment del pressupost educatiu de prop de 2.000 milions d'euros, millores salarials per als docents i més recursos destinats a l'escola inclusiva i a l'atenció a la diversitat. Tot i això, Comissions admet que hi ha una divisió des d'ara sindical que genera desconcert entre les famílies i el propi professorat. Però insisteix, en aquest cas Eduard Núñez, que el conflicte únicament té sentit si s'acaba traduint en millores concretes.
4: Clar, genera confusió entre les famílies, entre el propi alumnat, el conflicte pel conflicte tampoc aporta res. Tot i això, amb això no estic dient que no entenem com si ens obreix, ho entenem perfectament, aquest malestar, no? I que la gent el vulgui expressar, no? Però bueno, o sigui, nosaltres creiem que no ens hem d'instal·lar en la frustració, sinó que hem de donar sortides via la negociació col·lectiva i a l'acord a aquest malestar, i això és clau.
7: Escoltant a totes les parts dels sindicats d'educació, Yolanda, hi ha un nexe comú. I és que el sistema educatiu de Catalunya arrossega problemes des de fa molts anys i que són necessaris més recursos, menys sobrecàrrega i millors condicions laborals als centres. La diferència és la manera d'arribar-hi i la manera de pactar. I com dèiem, demà vaga al Baix Llobregat i al Penedès.
9: Molt bé, doncs veurem a curt termini què surt de la reunió que hi ha prevista per dijous, si hi ha gestos, no?, per les dues parts per arribar a un acord. No sembla a l'entrada que sigui una cosa fàcil, ja ho veurem dijous, i si no hi ha acord, doncs tenim per endavant encara unes quantes jornades de vaga, pràcticament fins a final de curs. Veurem què passa dijous. Gràcies, Sergi.
7: Bona tarda, Yolanda.
9: Que vagi molt bé. Fins demà. I ha descarregat i amb força molts punts de Catalunya, especialment a les comarques del Bages, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Pluges intenses amb calamarsa en alguns casos. Es manté a aquesta hora l'alerta del Pla Inuncat, almenys fins a les 8 d'aquesta tarda. Per tant, molta precaució si aneu per aquestes zones i us agafa la pluja, perquè pot caure molta aigua en molt poc temps. Hi ha hagut acumulacions de més de 50 litres per metre quadrat en mitja hora. Demà al matí hi haurà una petita treva, però les pluges tornaran a la tarda, concentrades a la meitat nord. Les temperatures a la baixa.
6: I d'aquí a un moment parlem de l'ensurt que s'ha viscut aquesta tarda al Poblenou de Barcelona. L'explosió d'una bombona de butà en una vivenda ha deixat 11 ferits, dos dels quals greus. De seguida t'explico què és el que ha passat.
10: Tu madre siempre tiene razón.
11: Me compro un coche nuevo.
12: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
13: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
14: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
15: Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
16: Que nada te pare. Descárgate la app del Corte Inglés y compra fácil y cómodamente.
15: Llévate hasta un 30% de descuento en moda, accesorios, zapatería, hogar, deportes, electrodomésticos y mucho más.
16: Y hasta un 20% en electrónica.
15: Todo en nuestra web y app.
16: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas.
15: Y los descuentos de la semana de Internet del Corte Inglés.
0: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
6: Ensurt important, el que s'ha viscut a primera hora d'aquesta tarda al barri del Poblenou de Barcelona, l'explosió d'una bombona de butà en un edifici del carrer Venero, al número 13, ha provocat 11 ferits. Una d'aquestes persones està greu i una altra menys greu i estan ingressades a l'Hospital Vall d'Hebron. Són una mare i una filla menor d'edat que estaven a l'interior del pis on justament s'ha produït aquesta explosió. Ho ha explicat Carlos Chico, que és cap d'intervenció de bombers de Barcelona.
17: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i han sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9.
6: S'ha desallotjat tot l'edifici. De fet, diversos veïns han començat a sortir de l'immoble abans que arribessin els bombers amb els seus propis mitjans, fent servir una escala per la façana. L'estructura de l'edifici no sembla que hagi quedat afectada, sí al pis de l'explosió i al del costat, i el cap d'intervenció dels bombers apuntava a una possible causa.
17: A priori sembla que no hi ha hagut afectació generalitzada, però com a mínim al pis i al pis del costat doncs han quedat en condicions no habitables. Hem treballat un total de 9 dotacions i respecte a les causes de l'explosió, si bé no podem concloure-les, l'edifici no tenia gas natural, per tant això ho descartem. Sí que sembla que la dona estava cuinant i per tant apunta que podria ser-ne la causa.
6: L'explosió ha generat un incendi amb una gran fumarada i veïns i comerços de la zona, evidentment, doncs han viscut moments de gran tensió. Just al davant de l'edifici hi ha una residència d'avis i un centre de dia que s'han hagut de confinar per evitar l'entrada d'aquest fum, i al costat també hi ha una escola bressol. Afortunadament, ningú d'aquests equipaments ha pres mal. L'Alessio, que és un veí de la zona, ens ha explicat com ha viscut els moments de l'explosió.
18: Estaba trabajando y he escuchado una explosión muy fuerte. Y fui a mirar fuera de la ventana y había ya mucho humo negro que salía por una ventana. Y he visto que ya la gente iba a intentar ayudar, a llevar socorro. Y yo también bajé. Y he visto también que había gente de las tiendas que trabajan aquí que estaban ayudando por la escalera a intentar salvar. Y lo lograron una familia, tres personas, un niño y dos y los padres.
6: Com deia, 11 persones ferides en aquesta explosió de gas butà, una greu i una altra menys greu, són mare i filla que estaven a l'interior del pis sinistrat, i la resta de ferits són lleus i no ha calgut el seu trasllat a l'hospital.
0: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
6: Si te deja el coche tirado y piensas que no llegas a tiempo, tienes el seguro de coche de Línea Directa. Y además, si te cambias, te mejoran el precio directamente. Apunta 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 917-700-700 o en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
0: ¿Tienes algo que decir?
1: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
0: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
19: Realidad, realidad. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe, sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
0: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
6: Hem parlat moltes vegades de l'ús dels telèfons mòbils entre infants i adolescents i de la pressió de moltes famílies perquè els menors de 16 anys doncs, no hi tinguin accés. Doncs una bona iniciativa en aquest sentit és la campanya Fes un truc que acaba de posar en marxa la Generalitat. El que permet és que nens i adolescents que no tenen mòbil puguin trucar des d'una xarxa de comerços als seus pares si és que ho necessiten. La Sandra Ruiz Peralta és la directora general d'Economia i Societats Digitals del Departament d'Empresa. Sandra, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
6: Vaja, una proposta, Sandra, que no deixa de ser doncs, una alternativa, no?, a l'ús primerenc del telèfon mòbil entre menors. I és molt positiu que s'hagin adherit milers de comerços arreu de Catalunya. Està molt bé que també s'impliquin, no?
20: Doncs la veritat és que estem molt contents de la rebuda que ha tingut per part dels comerços, aquesta primera rebuda que hem acollit, perquè aquest és un projecte que encetem ara, però que ens agradaria que tingui una llarga vida, perquè aquest tema que ens trobem els pares i les mares, i ara també parlo en primera persona, és un fenomen que no acabarà a curt plaç, no? Pensem que és una problemàtica o és un fenomen que el tenim ja de manera estructural i, per tant, aquesta iniciativa ens agradaria que es mantingui al llarg del temps, no? I que ara tenim aquests comerços que s'estan adherint a la campanya, però no descartem poder fer una crida a altres tipus d'establiments també perquè es puguin adherir, no? Com podrien ser, doncs, edificis municipals, etcètera. Pensem que entre tots i totes, tots els comerços de proximitat que estan en els municipis, en els pobles o en les grans ciutats, doncs poden tenir aquest rol, no?, per ajudar que les famílies doncs endarrereixin al màxim, no?, a l'entrega d'un dispositiu mòbil que ara la dada està en els 10,8 anys. Sí, sí. Actualment és aquesta dada, no?, que els pares i les mares doncs prenen la decisió de donar un terminal mòbil per, bueno, i és entenible, és entenedor que ho fan per aquest motiu.
6: Clar. I com va sorgir la iniciativa, Sandra? Era una demanda explícita de les famílies?
20: Doncs la iniciativa sorgeix perquè des del Departament d'Empresa i Treball, en particular des de la Secretaria de Polítiques Digitals, hem encetat una comissió interdepartamental pel benestar digital de la infància i l'adolescència. En aquesta comissió interdepartamental hi ha 12 departaments i estem fent una de manera propositiva, tots els departaments estem proposant mesures que a curt termini podríem impulsar. I en el Departament d'Empresa i Treball doncs estem no només polítiques digitals, sinó que està la Secretaria d'Empresa i la Secretaria de Treball, i dins de la Secretaria d'Empresa hi ha la Direcció General de Comerç. Uh-huh. I ens vam posar a treballar entre aquests dos departaments i vam considerar que els comerços que ja tenen aquesta funció de cohesió social, uh-huh, doncs podrien també contribuir, no?, en aquest projecte a situar el missatge també al carrer, no?, que és que el benestar digital dels infants i adolescents comença, no?, comença o s'atura, no?, quan a vegades els tutors legals d'aquests infants donem una pantalla, no? Uh-huh. I aleshores doncs sorgeix una mica per contribuir a aquesta dada que ens va cridar molt l'atenció dels 10,8 anys, no? Que és, uh-huh, aquesta dada surt d'un estudi que es diu Infància, Adolescència i Benestar Digital, fet per UNICEF i Red.es. És l'edat mitjana en què un infant rep, uh-huh, el seu primer mòbil.
6: Uh-huh. Escolta, i com funcionarà exactament aquesta campanya? És a dir, un menor entra en un d'aquests comerços, que imagino que estarà identificat, i demana trucar als seus pares, tal qual, no?
20: Sí, és a dir, nosaltres el que ens imaginem, uh-huh, és que una família pugui consultar una base de dades que serà pública perquè pugui identificar quins són els comerços que estan al voltant doncs, de la seva el seu barri, que pugui identificar quins són aquells comerços que s'han adherit a aquesta xarxa. Un cop que els tingui identificats, perquè repeteixo, hi haurà una base de dades pública on podran consultar. Abans que es produeixi aquest cas de necessitat, el que convindria és que aquesta família vagi amb el seu infant, entri al comerç i li digui, mira, veus aquest cartell d'aquí? Fes un truc. Doncs en aquell cartell o aquest comerç s'ha adherit a aquesta xarxa i que sigui una conversa que tingui l'adult o amb el seu menor a càrrec i que entrin en el comerç i que fins i tot li puguin preguntar a la persona que està allà del comerç, oi que aquesta, oi que, doncs això, la meva filla Adriana...
6: És a dir, que tingui un comerç de referència, no?, aquest nen.
20: Exacte, exacte. Primer, per nosaltres seria el primer pas, que no esperar que que el projecte funcioni un cop hi hagi una necessitat, sinó que la família es pugui anticipar, perquè aquest infant, quan ho necessiti de veritat, tingui clar on ha d'entrar, no? I aleshores, com bé comentaves, si aquesta persona, si aquest menor es troba en algun moment doncs, del seu desenvolupament, com a infant, doncs la necessitat de trucar a la seva família o als seus amics, el que sigui, ho pugui fer entrant en aquell comerç i, doncs això, explicant a aquella persona que necessita fer una trucada perquè ha perdut les claus a casa, perquè ha perdut l'autobús i ha d'avisar que arribarà 30 minuts més tard. Qualsevol d'aquestes casuístiques, perquè qualsevol problema que aquesta persona pugui tenir, doncs que el pugui avisar a les seves famílies, sí.
6: I aquests comerços han rebut algun tipus d'orientació, de protocol de com actuar?
20: Aquests comerços ara estan omplint un formulari que nosaltres tenim publicat i que els hem oferit també perquè hem fet un email bastant massiu a través d'una newsletter que té la Direcció General de Comerç. En aquesta newsletter nosaltres els hem fet uns pas a pas i un cop introdueixen les seves dades i nosaltres recollim doncs, la seva petició, nosaltres els hi enviarem, ara ens toca fer això, enviar a cada comerç doncs, un material, que és el que nosaltres posem a disposició, i un decàleg de les quatre recomanacions bàsiques que han de tenir una mica en el seu imaginari el dia que passi, no? En el seu coneixement el dia que hagin de fer doncs això, de deixar el mòbil. També pensem que els comerços, el que ara s'adhereixen de manera, doncs això, aquesta confirmació que fan d'adherir-se a la xarxa pel benestar digital, no?, a través del projecte Fes un truc, és quelcom que ells s'han trobat en algun moment, no?, des de que estan a peu de carrer. De fet, quan el nostre conseller Samper el dia 6 de maig presenta el projecte a Lleida a la botiga, que és una sabateria, la persona de la pròpia sabateria, no?, un dels periodistes li va preguntar si s'havien trobat algun cas i aquella persona va dir que alguna vegada sí, que alguna vegada no només persones joves o menors, sinó que sí, que els comerços compleixen aquesta funció, a vegades intencionades i a vegades no, perquè estan a peu de carrer i fan aquesta funció de proximitat i, evidentment, quan una persona té qualsevol necessitat, doncs el principi de demanar ajuda, no?, és entrar allà on creus que et poden ajudar.
6: Exacte. Doncs estan molt bé iniciatives com aquesta, Fes un truc, que permet a nens i adolescents trucar als seus pares des d'un comerç sense necessitat de tenir un telèfon mòbil. Sandra Ruiz Peralta, directora general d'Economia i Societats Digitals del Departament d'Empresa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
20: Gràcies a vosaltres.
6: Que vagi molt bé. Bona tarda.
20: Bona tarda. Gràcies.
0: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Blanco de verano, Don Simón.
21: Blanco de verano, Don Simón.
2: Nuevo blanco de verano, Don Simón.
22: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
23: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
22: Vente a la Mutua y todos contentos.
23: Condiciones en Mutua.es.
3: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
4: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
7: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
8: Es hora de contar verdades en la radio.
24: Y tú puedes contarlas con nosotros.
8: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
24: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
8: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
24: Máster universitario en Radio COPE.
8: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
25: Ocasión Plus, ves, llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
26: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Solo esta semana. Más de 120 centros en España. Estamos en tu provincia. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
27: Mira esa casa, entramos.
28: Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos. Tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
29: La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
30: El Papa León nos ha dicho:
31: ayúdense unos a otros a construir puentes con el diálogo y el encuentro.
30: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharla en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
31: Alzad la mirada.
32: ¿Estás escoltant?
33: COPE Lleida.
32: 97.4 FM.
31: La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE.
30: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial.
31: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE. De la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
30: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
31: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
34: ¿Estás preparado?
35: 10,
34: cuenta atrás para el fútbol 8, más grande 7, del planeta.
35: 6,
34: el Mundial 5, 2026.
35: ¡Esto rugen, tú qué haces!
34: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
36: ¡Empieza España!
34: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
36: Hacemos el resumen de la primera parte.
34: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
36: Don Luis de la Fuente.
37: Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
34: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en cope.es, nuestra app y redes sociales.
38: No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
39: ¿Habéis notado este cambio en vuestros centros? ¿Que los chavales no se sacan ahora mismo el carnet de conducir cuando cumplen los 18 años?
40: Sí, sí, es una realidad.
39: Rocío es una de las personas que va a formar parte del proceso de regularización de migrantes, que has estado toda la mañana.
41: Y no lo conseguí.
39: Las frutinovelas, ¿qué son exactamente y por qué algo así se ha vuelto tan viral?
42: Bueno, son principalmente vídeos que están hechos por IA y que se están difundiendo mucho por redes sociales.
43: Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
44: Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas, como gran fuente de hidratos para deportistas.
6: 4 minuts i les 8, i recta final de la linterna. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
45: Bona tarda, Yolanda.
6: Hem seguit en directe la roda de premsa de Florentino Pérez, i déu-n'hi-do, eh?
45: Déu-n'hi-do, sí, Florentino Pérez, que carrega contra els seus enemics el titular aquest.
44: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
45: En 15 dies diu que serà les eleccions, també ha dit que no està malalt i que té forces per seguir fins que els socis vulguin.
6: I ja tenim, Víctor, una nova jornada de Lliga amb la mirada posada en el descens.
45: Sí, per això parlem de l'Espanyol, que aquesta tarda tenia la prèvia abans de rebre demà a les 7 de la tarda a Cornellà l'Atlètic Club. El Quique Iglesias ens porta tots els detalls per aquest vital partit pels de Manolo González. Bona tarda.
0: Bona tarda, l'Espanyol ha entrenat aquesta tarda aquí a Cornellà al Prat amb la presència del president Adam Page i de Monchi, nou director general esportiu de l'equip que avui entrena Manolo González i que ha de ser l'entrenador que salvi aquest equip a tres jornades pel final. Demà la visita de l'Atlètic Club de Bilbao a les 7 de la tarda a Cornellà amb moltíssima gent a la grada, una entrada al voltant dels 30.000 espectadors. Ha parlat Manolo González de l'arribada de Monchi.
1: Bueno, hablar con él, que transmitirnos confianza, que lo demos todo hasta el final y que el club confía en que saquemos la situación adelante. No hay mucho más, también acaba de llegar y también entiendo que él también tiene que aterrizar, como quien dice.
0: Carlos Romero, en principi, si no hi ha cap problema, serà titular demà, després d'haver superat uns problemes físics. Els que no hi seran els sancionats Dolan i Calero.
45: Gràcies, Quique. L'altre català lluitant per la salvació del Girona rebrà dijous a les 7 de la tarda la Reial Societat. Duel clau pels de Mitchell després del punt aconseguit a Vallecas.
6: I el campió de Lliga, Víctor, en què pensa ara?
45: En aconseguir els 100 punts. En Lliga ho ha dit al migdia l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
2: Of course. Our goal is 100 points.
3: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
45: I què més ha dit el tècnic? Elena Condis, bona tarda.
4: Què tal, Víctor? Molt bona tarda. Doncs avui Flick ha confirmat la notícia de la seva renovació. Firmarà fins al 2028 amb opció a un any més i s'anunciarà quan el tècnic digui. Un Flick que també ha reiterat que el somni del Barça és guanyar la Champions i que no pararan fins a aconseguir-ho, i atenció, ens ha sorprès perquè ha dit que no li va agradar i li ha fet saber així que a Lamine Yamal onegés la bandera de Palestina i durant la rua, no és partidari de barrejar opinions o posicionaments polítics amb celebració. Demà a Vitoria no hi serà, evidentment, Lamine Yamal lesionat, tampoc Rafinha sancionat.
45: Gràcies, Helena. Això serà aquest dimecres a 2:15 de la nit, a la vés que juga la salvació contra el Barça.
6: I de poliesportiu, Víctor, què tenim?
45: Doncs mira, el Barça d'en Vol, que ja té rival per la semifinal, serà el Barça al Borg, la Final Four, també composada per el Magdeburg Fuchse, en aquesta Final Four a Colònia, valora el sorteig del tècnic Antonio Carlos Ortega.
5: Y luego quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
45: Ens d'un minut tindrem bàsquet en directe a Fontajau, bàsquet Girona Baxi Manresa, comença a les 8 del vespre, els conjunts catalans apurant les opcions de places europees. Seguint amb el bàsquet, el jugador blaugrana Jan Veseli ha anunciat que es retira l'acabar la temporada, acaba de fer 36 anys, porta 4 temporades al Barça. I acabem també un apunt, el proper 29 de maig, el Palau Blaugrana es retirarà la samarreta del jugador de futbol sala Sergio Lozano, un històric, una llegenda, li penjaran el número 9 després de 14 temporades al Barça i entre d'altres 4 Champions.
6: Molt bé, Víctor, gràcies. Fins demà, que vagi molt bé.
45: Gràcies, Yolanda.
6: Doncs arribem pràcticament a les 8 en punt de la tarda i la informació ja sabeu que continua a partir d'ara a la linterna d'Àngel Expósito. Que vagi molt bé, bona tarda.

0: L'amor no és un foc que es pugui ocultar. Qui el té, el deixa veure en la veu, en els ulls i, fins i tot, en el silenci.
1: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.

0: Per parlar, 93 270 37 77 i 93 270 37 78, 93 270 37 77 i 93 270 37 78.
1: Con Luis Rodríguez.
0: Si vols posar-te en contacte amb Luis Rodríguez, envia el teu email a luisrodríguez@momentos.fm.
1: Momentos con Luis Rodríguez.